0: qualsevol esglai durant la temporada, no? En aquest cas.
1: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
0: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
1: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
0: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
1: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. Fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual... Quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
0: Evidentment, són unes proves molt completes per, com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
1: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
0: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, doncs cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
0: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això i jo volia preguntar-te per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també en este cas per exemple les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
1: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
0: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit del tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
1: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics, sí, sí. O fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
0: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
2: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Fútbol. Y ara en el teu coche a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
4: VCF Ràdio, amunt València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes, gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva a nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia de València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició, hem estat parlant també d'altra sèrie de qüestions sanitàries i en el dia d'avui volíem parlar d'altra sèrie de qüestions que també són molt importants en un camp de futbol, perquè, bueno, què fer, per exemple, si hi ha un xiquet i comença a xorrar el nas de sang? És correcte això que tradicionalment se diu, no? Pues has d'alçar el braç contrari del forat per on te xorra el nas. Pues bueno, pues anem a preguntar-li-ho i anem a fer també que el doctor Álvaro Sala ens ajude a respondre també les vostres preguntes per a saber què fer en determinades coses en quant a primers auxilis en un camp de futbol. Doctor Álvaro Sala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas esperada.
2: Buenas esperada, Gonzalo.
1: Bueno, y gracias por estar así una semana más en esta sección de la Fundación Dona Vida, que per ser, bueno, ya diem que té molt de ressò, molt de recorregut també en la gent que ho escolta i que li ho diu també a vostè.
2: Correcte, correcte. Hi ha un veterà del València, que l'altre dia vaig coincidir amb ell i me va dir que va sentir-nos i lo del tallar les ungles, pues lo va sentir i ja se lo fa el seu xiquet.
1: Clar que sí, que hi havia que tallar-les més en recte que no fent correcte. La curva perquè si no te fes el unyero, no?
2: Correcte, correcte. Correcte. Pues,
1: bueno, pues, la gent que esteu ahí, i que pues, són consells que són útils i ja diem, pues, per el dia a dia, especialment per al que té a veure en la pràctica de l'esport, en la pràctica del futbol en este cas.
2: Sí.
1: Avui diem, parlem de primers auxilis, que també són molt importants en un camp de futbol perquè, bueno, així en l'Acadèmia del València hi ha un cos mèdic que conformeu diversos integrants, que esteu sempre pendents de tots els xavals, però hem de pensar que no sempre en un camp de futbol pot haver un metge, pot haver un sanitari, no?, que puga tirar mà en un moment donat, i bueno, això poden donar moltes circumstàncies.
2: Correcto, así es fundamental, porque

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui, en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la ràdio oficial del València.
4: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
5: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: Hola, soy Tere Morató. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Allà que trata de xuar, busca el passe per a Sadiq Umar. La té el Nigeria, Sadiq, que se l'emporta Diego López. Se l'emporta Diego López. Gol, gol, gol, gol, gol. Diego López, gol. Diego López, gol. I gol! Diego López. Diego López, gol. Per obrir el camí de la victòria. Eixir del descens, el gol de Diego López, sí senyor, en el minut 6, encarrila el València la victòria, el passe de Gaia per a Sadiq, Sadiq ahí que la volia xuar, el retruc que li cau a Diego López, i ha definit el Guajín, ha definit molt bé Diego López per avançar al València al marcador, per a buscar aquesta victòria, per eixir del descens. Xavor el passe ahí per a Sadiq, a veure Sadiq a l'esquena, Sadiq el control de Sadiq, Sadiq gol, Sadiq gol, Sadiq gol, Sadiq gol, Sadiq gol, Sadiq gol, s'estrena en Mestalla Sadiq, s'estrena en Mestalla Sadiq, Sadiq gol, Sadiq. S'estrena en Mestalla el primer gol per avançar al València. El marcador de nou, el gol de Sadiq per a ficar-se per davant al marcador, per eixir del descens. Ahí està la jugada, sí senyor, del València i el gol de Sadiq. Ahí està, sí senyor, el passe que li han col·locat a Enzo Barrenechea. Sadiq controla i al final... I se control de Sadiq en la disputa més central. Marca el Nigeria. Avança el València. S'estén en Mestalla. Tornem a eixir del descens.
2: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
8: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
1: Trau ràpid, Luis Rioja. El Valencia buscant
9: Y ese gol que don el empate en este partido, Javi Guerra, Sadi, gol, gol, gol, gol, gol.
10: ¡Vamos!
9: ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y gol! ¡Sadique, Sadique, Sadique! ¡El del empate! ¡Gol! ¡El gol del Valencia, el gol del empate! ¡El gol de Sadique, ahí estaba! ¡Pero empatar el partido! ¡El davanter del Valencia que torna a marcar! ¡Sadiq Umar, ni se pilota y penchada de Islaria! ¡Ahí estaba Sadiq Umar para marcar de acá, para empatar el partido! ¡Así es, Mois!
11: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
12: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
13: Feste amb les noves equipacions del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27.
14: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia, una terra de foc, art i sabor, una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alzarte amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alzar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
15: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Bueno, pues a veure aquesta falta. Està Pepelu i està Germán Valera al llançament. Va ser Pepelu el de Denia. El baló! És gol de Pepelu! Gol! El gol de Pepelu en llançament de falta directa. Ahí la vista, ens havia jugat una mala passada, però el baló ha anat dins en llançament de falta directa. Que bé Pepelu, com li ha pegat. És un autèntic especialista. En el minut 9 de la primera part s'avança el València. Marca Pepelu en llançament de falta directa. 0-1.
0: VCF Media Radio. 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa, ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
2: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en

0: generació. On més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
1: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
2: Marco Camus busca el pase, pero Hugo Guillamón. Guillamón buscante, el balón para Selim Amala. Ahora Selim Amala buscaba ahí. Armarse la pilota, el balón que le queda a Yarenchuk y gol. Y gol de Yarenchuk.
3: Bien, bien, Roman.
2: La estrena de Yarenchuk. Gol. Se avanza el Valencia la lomba. Marca Yarenchuk ucraines. La estrena en el Valencia en esta copa. Ni se való ahí que le había servido. Sabía que era sol de Islaria. Y ahí en un tir creuata marca Yarenchuk. Se estrena el Valencia. El gigante ucraines.
0: ADN València Club de Futbol. Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Atención. Tiempo. Cuando el Valencia eliminó al Real Madrid de la Copa en el 95, ¿jugó la vuelta en casa o fuera?
2: En casa.
1: Sí, Ranieri se fue del Valencia en el 99 o 2000.
2: 99.
1: Sí, según las imágenes de televisión, ¿la remontada en Montjuic en 2001 se produce en la portería de la derecha o de la izquierda?
2: Derecha.
1: Sí, ¿tuvo un desmayo Pellegrino en el Pizjuán o en la Rosaleda?
2: Rosaleda.
1: Sí, Tosaco del Bosque vio desde el banquillo rival el 6-0 al Real Madrid.
2: Tosac.
1: Sí, ¿el Valencia cedió a Molina, al Atlético de Madrid o al Albacete?
2: Albacete.
1: Sí, ¿la calle Joan Regla da al fondo sur o al fondo norte de Mestalla?
2: Fondo sur.
1: Sí, ¿marcó o no marcó Poyatos en el 2-3 del Calderón de la temporada 95? Sí, ¿llevó el dorsal 4 o el 14 de Sams en el Valencia?
2: 4.
1: Sí, ¿los partidos de las ligas de Benítez, Baraja fue titular en el Pizjuán o en la Rosaleda?
2: Rosaleda.
1: Sí, ¿sponsor en la final del agua Ford o Zip?
2: Zip.
1: Sí, señor, pleno de Sergio Martínez, espectacular, espectacular.
3: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Valencia. Al cor del Mediterrani es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: Integridad en el deporte.
5: Alejandro Sánchez, del Departamento Jurídico y Administración de Fútbol de la Academia, explica la integridad en el deporte en lo que conlleva a las actividades prohibidas y sus consecuencias.
6: Hola a todos, hoy vamos a hablar de la integridad en el deporte, actividades prohibidas y sus consecuencias. En primer lugar, hablaremos de las apuestas deportivas. Tanto la ley del juego como el código disciplinario de la Federación Española prohíben expresamente a los futbolistas realizar apuestas en aquellos partidos o actividades en las que tenga una relación directa o indirecta con ella. Realizar este tipo de apuestas supondría, en primer lugar, desde una sanción económica que podría llegar a los 100.000 euros, hasta, en el punto de vista federativo, una inhabilitación de 2 a 5 años, incluso una privación definitiva de la licencia en el caso de ser reincidentes, lo que supondría a todas luces prácticamente acabar con nuestra carrera deportiva. En segundo lugar, hablaremos de los amaños en los partidos. Amañar un partido significa realizar cualquier actividad, cualquier acción que vaya destinada a alterar o predeterminar el resultado de un partido. Desde unos años atrás, esto está tipificado en el Código Penal como delito. pudiendo implicar sanciones de privación de libertad de hasta 4 años. Si esto no fuera suficiente, a nivel federativo, amañar partidos también está tipificado como una infracción muy grave, lo que podría suponernos inhabilitaciones de hasta 5 años. Dentro del concepto de amañar partidos también estarían incluidas las llamadas primas a terceros, es decir, recibir un dinero por ganar o dejarnos perder. Siendo que se trata también de un tipo de amaño de partidos, podría suponer una pena privativa de prisión y a nivel federativo está tipificado como una infracción grave, lo que podría suponernos una inhabilitación de 6 años. Vistas las consecuencias que tendría realizar cualquier tipo de estas actividades y lo fácil que sería tirar por la borda tu carrera, no te la juegues.
7: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
8: Bona vesprada, els parlen Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Ahí Marcus Rashford. Favore ese balón de l'anglés. El Valencia en el tram final de este partido. Guañant. Va Rashford, el balón. Ay. La pilota. La tre Dimitrievski. La tre Dimitrievski, la parada.
1: La parada buena,
0: ¿eh? Aparegucci, señor Dimitrievski. A tre de los protagonistas de este final de temporada del Valencia. Estole Dimitrievski en Salvador. Tornant a ser decisivo. Quina parada, mare meua. Destole Dimitrievski.
2: Sí, una mes, per a fechera la seva colección de parades en esta segunda vuelta.
3: Es que gira muy bien hacia el lado donde va el balón y bueno, se encontró con él, pero tuvo la reacción rápida de poner las manos y evitar que el balón entrara, iba adentro.
0: Bueno, pues este en el minuto 40 de esta segunda parte. 85 de partit, el València que està guanyant 2-1, que està fent el que tenia que fer, però de moment els resultats no s'estan donant, perquè el Getafe li està guanyant 2-1, el Rayo està empatant davant l'Alavés, necessitaríem un gol de Osasuna, quan ara el passei per a Frenkie de Jong, ara defensant, ahí el València, entre centrals, en Pepelu, en Unai i en César Tàrrega, ha canviat ahí. El míster protegint se més al València per a que el Barça no puga empatar este partit. Atenció, anem a veure, perquè empata. Empata, anem a veure. Anem a veure, perquè Mestalla està cridant, està celebrant un gol. Mestalla està celebrant un gol. Mestalla està celebrant un gol. I crec que empata.
3: El Osasuna.
0: Crec que empata Osasuna. Anem a confirmar-ho, Víctor, perquè Mestalla està celebrant un gol. Mestalla està celebrant un gol.
4: De pero momento no hay ningún gol en ningún otro campo que influya al resultado del Valencia.
0: No sé por qué está celebrando un gol. Mestalla a mí. Evidentemente está todo el mundo pendiente.
2: Sí, sí, y están en la banqueta también preguntando sin mirar, a ver qué pasa.
3: Pero yo estoy mirando el teléfono.
0: Está Víctor pendiente de lo
3: también,
0: que pasa.
4: Que ha sido un error en la grada.
0: Algo
4: de hecho,
0: evidentemente.
4: La gente se me está girando y mirando por confirmar
0: Lo que pasa es que cree que ahí Soria ha hecho una parada espectacular. Cree que David Soria ha hecho una parada espectacular. Y ya, así ya. Está en celebrante el gol del empate de Osasuna,
2: claro,
0: pero no.
2: Y están así en la banqueta todos mirando el móvil también, jugadores y preguntando, pero de momento no ni a novedad.
0: Es la parada que hace David Soria, David Soria acaba de hacer una parada que pensaba que era gol, pero es una parada que hace David Soria. Pues bueno, venga, que entreme en el tram final de este partido, me hacemos imposible en este último partido de la temporada. El Valencia está guañando 2-1. El Getafe també necessitem un gol d'Osasuna. Quan trau Estole Dimitrievski, la pilota munt, la tocava i Sadik, el
3: vamos,
0: baló.
3: Sadik, vamos,
0: va
3: vamos,
0: Sadik, que recupera aquesta pilota.
3: Eso
0: apareix
3: es.
0: Guido Rodríguez per a fer-se amb ella, ve Guido per a Thierry. Thierry la penja, busca el baló per a Javi Guerra, vore que s'embola en el Javi Guerra,
3: falta,
0: disputa Javi
3: falta.
0: Guerra.
2: Falta, sí, senyora,
3: falta. Falta Javi, que ahí no puede ir a ningún lado.
2: Sí, però bueno, tampoc passa res. No, si vas guanyant i fas una falta, te dona temps a ordenarte.
3: Saque de puerta.
0: Bueno, pues así continúa guañante el Valencia y continúa guañante el Getafe, porque a pesar que Mestalla había celebrado un gol de Osasuna, que no era ni molt menys, pero bueno, anima a veure que encara es posible, que encara pot ser posible en este tram final de partit, per a que el somni, que la il·lusió de poder tornar a Europa se pugui fer realitat, però necessitem un gol de Osasuna. Guantar ataca el Barça. Vinga, ara n'hi ha que defensar bé. Vinga, n'hi ha que assegurar la victòria en este tram final de partit. Ahí està jugant el Barça. El baló a la dreta per a Rashford. Marcus Rashford. Se baló per a que jugui ahí Marc Casado. Bueno, els jugadors que han entrat també en esta segona part. Ahí continuarà jo, Cancelo, endarrerint la pilota per a Valde. El baló que vol jugar el Barça, Frenkie de Jong. Ara el València defensant, toche en la seva àrea. És Rashford el que té la pilota. A veure Marcus Rashford que se'n vol anar, vinga. Ahí va a pararlo Luis Rioja. Rashford que coloca la pilota, ojo a la centrada. La trau molt bé César Tàrrega. Ara és Ramazzani, no arriba. Ahí Sadik, continua ahí la pressió del Valencia en Ebore. Javi Guerra, que vuelve a portarse la pilota, se la porta Javi Guerra, se la porta Javi Guerra, ojo que se va Javi Guerra, entra desde el área Javi Guerra, a Ebore, Javi Guerra la pilota, retalla, continúa sola. Javi Guerra,
3: corner.
0: Y el corner,
3: que va muy solo.
0: Ha provocado el corner Javi Guerra.
2: Sí, ha volgut girar-se, però després no ha trobat una passada fàcil per a Sadik, i per això ha intentat a tornar, ha tornat a intentar-ho ja soles. Bueno, però una altra cavalcada de Javi Guerra, una altra exhibició, eh? Sí.
0: Pues bueno, vinga, que estem en el 90.
2: I 8 minuts d'afegit, anem a tindre.
0: 8 minuts de temps afegit.
2: I ara la gent li sembla molt, i està Rioja preguntant al quart àrbitre, però 8 minuts, però per què?
0: 8 minuts de temps afegit.
3: Los que no dio...
0: Anem a estar pendents també del que passa en Getafe.
3: El alargue que... El alargue que no dio en la primera parte.
4: Gol del Rayo Vallecano. Malas noticias desde Mendizorroza. Segundo tanto del conjunto de Vallecas, 1-2.
0: Pues ya no ni habría resafer. Ya no ni habría resafer, pero que también el Rayo Vallecano, este resultado también nos perjudicaría en el nuestro retorno para Europa. Neobreista Sadik, Sadik en la pilota. El balón que la penchaba y Unai Núñez. La pilota que la volvió a traer el Barça.
2: Falta.
0: Unai, pero sí, sí. Bueno.
2: Ben feta.
0: El València acabant este partit, este gran partit que ha fet avui davant el Barça, guanyant-li, competint-li, no va poder arredonir pues lo que haguera pogut ser un gran final de temporada, perquè ja diem, el Rayo li està guanyant a l'Alavés i el Getafe li està guanyant a l'Osasuna. I estem a punt d'acabar ja.
2: I ara Pepelu.
0: A veure, ara Pepelu, que s'emporta la pilota. Pepelu,
3: banda,
0: Tassoles,
3: banda, banda, Pepelu, que sube Thierry. Thierry.
0: Ahí puja Thierry per banda.
3: Se la dio muy abierta.
0: Ahí está el lateral portugués, busca la centrada Thierry, però no.
2: Entraba Sadik, però era per dalt, eh? La passada era per dalt, no
3: sí,
2: per baix.
3: Sí, el problema es saber que no estamos llegando con la misma fluidez de cantidad de jugadores. Entonces estamos conservando mucho la situación detrás y estamos atacando con muy poca gente, ¿no?
0: Bueno, pues... Estem en el 8 minuts de temps afegit. Què és el que li queda a este partit? El València era defensant la victòria i aquest gol de Luis Rioja que el fica per davant al marcador, però ja diem, no s'estan donant els altres resultats. Està guanyant el Getafe, està guanyant el Rayo i això ens deixaria fora. Ojo, ha estat a punt Unai Núñez, eh?
2: Però córner,
0: córner. Ha estat a punt Unai Núñez.
2: Envía la pilota a córner, sí. Pero muy ajustada el palo.
3: Sí. Es que dudó entre tirarla fuera y dársela al portero.
2: Sí, sí,
3: y...
2: sí. Pero era perillosa.
3: Y era peligrosísima. Y le, ante la duda le tiene que pegar para afuera.
2: Más cambios en el Valencia, está preparándose Almeida para entrar al terreno de
0: Chávez. Atrete el córner, el Barça. El balón. Ahí para Gerard Martín. Gerard Martín, obre la banda izquierda. Ahora esa pilota, la tornen a centrar. La atrete muy bien. Ahí Urinic.
3: Vamos, Uri.
0: Y ese balón, no arriba ahí Sadik.
3: Vamos, Sadik, presiona. Vamos.
0: Bueno, pues ahora defensante el Valencia. Acabante este partido, este final de temporada en una victoria, en una gran victoria que sería davante el Barça, pero que no culminaría, no arredoniríem en lo que voldríem. El no, retorno a Europa, porque ya...
2: De fet, Mestalla se ha quedado un poche
0: sí,
2: la,
3: sí. Sí, normal, con lo... Con un resultado tienes la esperanza, pero ya con dos...
0: Bueno, pues ahora...
3: bueno...
0: El balón que volía a centrar ahí Marcus Rashford, y va a ser el córner para el Barça en este gran final de partido. Va el córner per al Barça, vinga. Almenys acabar en victòria. Acabar en bon sabor de boca.
3: Queden 5 minuts.
0: El baló que buscava la centrada. La pilota que la vol traure el València. Vinga, n'hi ha que donar-li una alegria a l'afició a Mestalla. Acabar la temporada en este triomf davant el Barça.
3: Sí, es decir...
0: No podem arredonir-ho tot, almenys.
3: Lo importante era que tenías hoy que hacer unos deberes. Y de momento
0: sí, el Valencia fue lo que tenía que hacer, era guardar este partido y esperar.
3: Y hoy...
0: No se están dando antes resultados, pero bueno, pues ahí está.
3: Que vuelvo a insistir que falta todavía porque quedan cuatro minutos.
0: Va a ser muy difícil. ¡Ojo! ¡Dimitri! Dimitrievski, una altra volta.
3: Por eso te estoy
0: diciendo, una altra volta Dimitrievski.
3: Aún queda partido.
0: Per evitare il gol dell'empate del Barça, coma volata i china mafica salvadora. Dimitrievski un'altra volta. Sí, señor, para evitar el gol del empate del Barça. Kinama.
2: Era buena Kinama. La rematada. Buena,
0: sí,
2: la
0: señor.
2: Rematada de Christensen. Mejor la parada de Dimitrievski.
0: Espectacular. El porter de Macedonia del Valencia. Quina parada fet Dimitrievski. Javi Guerra. Sense dubtes, grans protagonistes de este final de temporada del Valencia. Ahí está. Sí, señor. Stole Dimitrievski.
3: Vamos, Sadik, corre, estás trotando, Sadik, tienes que morir dentro del campo corriendo.
0: Bueno, Víctor, hem estar pendents de finals de partit del Coliseum y de Mendizorroza.
4: Estamos todavía en tiempo de añadido, tanto en un estadio como en otro. Minuto 96, siguen en marcha los resultados que estamos comentando, que no nos sirven.
0: A veure ahí, que se'n va l'anar, que se'n va Sadik, al final s'ha avançat massa.
3: Se le fue demasiado.
0: S'ha avançat massa.
3: Y tenía a la derecha, tenía Terry, que venía loco. Y
2: Ramachani también tenía. Y... bueno, va el cambio en el Valencia con Diem. Se'n va Javi Guerra, ovació.
0: Sí, señor.
2: Per al de Chilet, que encara no s'ha donat de que va ser l'home substituït. Mestalla posant-se en peu, eh? Mestalla de peu per acomiadar-se,
3: hombre,
2: de Javi Guerra en esta temporada. No. I la gent que comença a corejar el seu nom. Gran final de temporada de Javi Guerra, un futbolista. Mira, mira els aplaudiments, de Mestalla. I ell també aplaudiments, que se retira. Com dic, un futbolista format en l'acadèmia y que ha crecido y de quina manera está convirtiéndose en el líder del Valencia.
3: Y no me digas que no es de selección. Vamos, es un jugador.
0: Bueno, pues
4: acaba el partido en Mendizorroza.
0: Pues ya está, ya estaría.
4: Ha ganado el Rayo Vallecano por 1-2 al Deportivo
0: pues,
4: Alavés.
0: El somni, la ilusión que tenían de Europa no va a poder ser.
4: Y también el Getafe en el Coliseum, victoria por la mínima.
0: Pues bueno, pues no va a poder ser el somni d'Europa i la séptima plaça, però bueno, està la victòria, gol! Guido gol! Guido gol! Golàs, golàs, golàs, golàs, golàs, golàs, golàs! Guido Rodríguez! El tercer per al València! Per a redolir Guido Rodríguez! Una gran victòria i també una gran... situació personal de l'Argentí, que torna a marcar, que va marcar en l'Oeta. El 2-2 ja sí marca, el 3-1 Guido Rodríguez, per arredonir una gran victòria. No va poder ser amb el somni d'Europa, però ahí està la victòria del València, 3-1 amb el gol de Guido Rodríguez.
2: Altre dels homes que està en una gran forma en esta recta final de temporada.
3: Sí, també.
2: Veient porta, donant equilibri a l'equip i celebració un poc continguda, dels jugadors del València, perquè sí, alegria per el tercer gol, per la victòria davant del Barça, però sabent ja que han acabat els partits i que ja no n'hi ha opció d'anar a Europa.
0: Bueno, pues... sí, perquè ha finalitzat el partit en Getafe, ha guanyat el Getafe Osasuna, ha finalitzat el partit de Mendizorroza, li ha guanyat el Rayo a la vez. Nosaltres hem fet el que tenien que fer en un gran partit. Sí, senyor, el que ha fet el València en este golàs també de Guido Rodríguez per a redonar una gran victòria que no anem a poder culminar en jugar competició europea. Però avui el València ha fet un molt bon partit. Ha sigut millor, superior al Barça, que també han trencat i amb la ratxa que tenien davant el Barça, que també és important llevar-nos de damunt ixa espineta clavada que tenien davant el Barça, que en els últims partits sempre, evidentment, havien patit derrotes dures. Pues avui el València li ha guanyat i molt bé al Barça en este últim partit de la temporada, donant-li pues ixe triomf. Una alegria també a Mestalla,
3: hombre,
0: que era el que
3: claro.
0: Volien els jugadors.
3: Se necesitaba una respuesta, vuelvo a insistir, bueno. Y el Valencia dio esa respuesta.
0: El Valencia fet el que tenía que hacer, guanyar, tenía que esperar, no ha pogut ser, pero
2: va
0: bueno,
2: marcar el final ya,
0: ha fet un molt bon partit. Ha fet un molt bon partit. Y en això tenim que quedar-nos es en una... este últim partit de la temporada.
3: És una pena que nos quedemos ahí con el sabor, ¿no? A flor de piel de entrar en Europa, pero bueno.
0: Bueno, pero ya dic, el pues equipo fez el que tenía que hacer. Final del partit, ha guanyat el València. 3-1, un molt bon partit, una gran victòria. No s'ha pogut culminar ni arredonir en el retorn a Europa perquè ha guanyat el Getafe, ha guanyat el Rayo Vallecano. El València, que acaba novè en la taula de la classificació amb 49 punts, però en ixe son, ixe il·lusió que teníem, que no ha pogut ser, però quedem-se en lo que hem dit. En la gran victòria, en el gran partit que avui ha fet el València, ha sigut millor, superior al Barça, competint i jugant-li de tu a tu, i ahí està el marcador, 3-1.
3: Fíjate que nos hemos ido muchos partidos diciendo, bueno, el Valencia tenía que haber hecho esto, el Valencia tenía que haber mejorado o haber sacado un resultado concreto. Hoy podemos decir que el Valencia demuestra una vez más que tiene plantilla para darle respuesta a cualquiera. Que nos hayan salido mejor o peor otros partidos con otros resultados, pero el Valencia tiene equipo para ser muy, muy competitivo.
0: Avui ha fet un molt bon partit, eh? Li ha remuntat al Barça, que s'ha ficat per davant al marcador amb el gol de Lewandowski. Pues ahí ha arribat Javi Guerra en un golàs per empatar el partit. Després, Luis Rioja, un altre gran gol per a ficar-se per davant i per a redonir esta gran victòria, el gol de Guido Rodríguez, que ja diem, deixa el València novè en la taula de la classificació amb 49 punts, sense Europa, però ha fet el que tenia que fer. No s'han donat els resultats, ha guanyat el Getafe, ha guanyat el Rayo, però Gonzalo, ahí ha estat el nostre València.
2: Sí, jo ho havia durant la retransmissió, però a mi crec que és el millor partit del València d'esta temporada, sí, en el Camp de Mestalla, remuntant-li al Barça, competint, mostrant esa determinació també de cara a porteria rival. Hem fet tres gols, però recordem que en la primera part ja havien tingut quatre ocasions molt clares. I malauradament, pues, no hem servit esta victòria per a poder estar l'any que ve en competició europea. Sí hem servit per a tancar una molt bona segona volta, que el que hem de pensar és que ha de ser el punt per a enganxar-nos la pròxima temporada, l'última temporada del València així en este camp, en este camp de Mestalla. I hem de quedar-nos en aquestes xifres, en aquestes estadístiques de la segona volta i pensar que l'any que ve podem donar-li continuïtat.
0: 49 punts, acaba el València esta temporada, 9è en la taula de la classificació, en 13 victòries, 10 empats i 15 derrotes. I s'ha sigut el balanç final del València en este últim partit de la temporada, en una gran imatge avui de l'equip guanyant-li al Barça.
1: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
5: Han escuchado una reemisión del Partit del València. La salud valencianista a VCF Radio.
0: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que aquest espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. i amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez, i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
6: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
0: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
7: Bona vesprada.
0: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
7: Clar que sí, encantada.
0: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
8: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
7: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que se ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obes o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
0: Pues Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
9: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
7: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon al estadi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepes. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepes o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepes n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
0: Anem en la tercera pregunta.
10: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
7: Pues sí, también hay diferencias entre las comunidades autónomas. En este estudio, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepes, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepes està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepes i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepes i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepes i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
0: Següent pregunta.
11: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
7: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepes, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepes com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
0: I l'última pregunta, i jo crec que molt important.
12: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
7: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota esta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que estos xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i se augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
13: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe. I doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida, de la obesitat infantil.
7: Moltíssimes gràcies.
14: Hola, soy Tere Morató i escucha Més Goles en la ràdio oficial del València.
15: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
16: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
17: ¡Ay, perdón!
16: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
17: Un agua, porfa.
18: Son 125 pesetas.
16: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
8: También es el mío.
5: Mestalla es eterno. VCF Media, VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una

0: Ahí absolutament res entre les dents.
1: Evidentment, no, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca, que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
0: Segona pregunta.
2: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
1: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i els dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
0: Tercera pregunta.
3: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
1: Això m'ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamació, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-ho així.
0: Quarta i última pregunta.
4: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
1: Bé, vaig a enfocártelo de dos maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per a ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no ocorreixca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
0: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, així no queda una altra.
1: Correcte, sí, hi ha que fer-ho.
0: Y doctor, usted a cuidarse un poco.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Com què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas en el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Es decir, el explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vez han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenen que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sop, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas, a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetix una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte. Que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona del vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, però almenys que algú els pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
0: VCF Media Radio. 24 hores al día parlant del València. Mateix club, nova era.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Bienvenidos a Mestalla. Legado, un icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda, murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho, suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentia.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del València Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del València Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Ahora estamos disfrutando como performance. Sí, sí. Si les dejan, entonces gana lo que quieras. Bueno, la afición siempre en Valencia fue de una bestia. Y con la Copa, bueno, puede ser. En la Copa todo es posible. Juanito y yo, el secreto hago yo. Conocemos desde este 77 y teníamos un partido internacional. Él fue el capitán en el Calderón, y después encontrábamos nosotros en una discoteca. Yo pregunté, oye, ¿tú eres de Valencia o jugaste en Valencia? Y dice que sí. Y digo, bueno, yo tengo una oferta de Valencia, ¿qué te parece? Y él dice, bueno, hay que marcharte a Valencia. Y desde entonces, y 2 años o 3 años después, fuimos colegas aquí en Valencia y disfrutamos la vida acá.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: VCF Radio. L'informatiu del València.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media. VCF Radio, la radio oficial del teu equip. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El Nou Mestalla. Una experiència que va més allà del futbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
8: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: Puchades, más que jugador, era su personalidad en el equipo lo que impresionaba. Era cuando él llevaba la pelota hacia adelante, parecía, hasta el público, parecía que se iba hacia adelante también. Era un hombre con mucho pundonor, mucha valencianía, era un hombre todoterreno en el medio campo. En mi época, impresionarme fue Claramunt. Era un hombre con el tren bajo, que decíamos, o decimos los entrenadores, muy fuerte, con una calidad técnica sensacional, un pundonor. Él quería todas las pelotas, él no tenía miedo a driblar mal, a que le saliera mal, él quería la pelota. Era impresionante. Se hicieron actos muy bonitos, aquellas bodas de oro, y ahora ya, pues a ver, el centenario, de momento se están haciendo actos importantes. Esta semana pasada estuve en Mestalla, han hecho Mestalla un museo por las puertas. Para mí era todo. Para mí jugar los domingos y sobre todo en Mestalla, ya 48 horas antes, si sabía que iba a jugar, era para mí todo, cada partido lo ha sido. Cada partido ha sido como si fuera mi debut o mi despedida. Es mi vida. Yo con 17 años, 16, 17, entré en Valencia. Salí con 33, pero después he estado 15 o 20 años más entrenando al juvenil, al Valencia, de secretario técnico, otra vez al Valencia, tal, 20 años, hasta que me jubilé. Mestalla y el club, el Valencia, es mi segunda casa. El Valencia sería siempre. Y si podía ser futbolista, mejor aún. Eso por descontado.
1: El millor de VCF Media. VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Fútbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! VCF Media, VCF Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 3 d'agost, on el València afronta la setmana del trofeu Taronja, el partit de presentació davant la seva afició. El disputarà el València este pròxim dissabte a les 9 de la nit a l'estadi de Mestalla davant el Newcastle. Un València que va tornar este passat cap de setmana d'ixe estatge de pretemporada a Sant Josh Park, a terres angleses, on va estar durant tota la setmana passada i que va finalitzar amb ixe partit davant l'Stoke City el passat dissabte amb empat a un. El València va empatar a un davant l'Stoke City en ixe gol de Danjuma, que està sent el protagonista de lo que va ser pues ixe estatge per terres angleses, amb els dos gols que va marcar, ixe gol davant l'Stoke City després d'una gran jugada, tot siga dit, de Javi Guerra. Ara l'equip que a partir de demà tornarà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, com diem, per a començar a preparar ixe partit del pròxim dissabte, el trofeu Taronja, davant el Newcastle. Un rival ja més important, ja més dur i exigent en esta pretemporada, perquè València s'enfrontarà pues, a un equip de la Premier League i que té les seues files jugadors importants. Serà un bon test el que tindrà el València, ja diem, este pròxim dissabte en Mestalla, de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim dia 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Encara que este partit, el trofeu Taronja, no serà l'últim partit de la pretemporada del València, perquè encara quedarà per disputar un partit més, que serà la pròxima setmana, com també estava ja previst, després d'ajornar-se la Lliga fins el dia 22, el València volia disputar altre partit, serà la pròxima setmana, per allò de mantindre el nivell competitiu. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu i farem balanç, anàlisi a lo que ha sigut ixe segon estatge de la pretemporada en Sant George Park, en ixa victòria davant el Derby County en el partit d'entrenament 2-1, i en ixe últim partit que va disputar el València davant l'Stoke City amb ixe empat a 1, i on ja diem el més destacat va ser Danjuma, el protagonista, el protagonisme, un golejador de Danjuma, la Cobra, que va marcar 3 gols en els dos partits que va disputar el València per terres angleses, 2 davant el Derby County i 1 davant l'Stoke City. Un Danjuma que vol ser un jugador important per al València de cara la pròxima temporada. Va jugar els seus primers minuts en estos partits de pretemporada i va jugar precisament de nou de davanter de referència. Ho comentem tot i també comentarem que ja el míster Carlos Corberán va definint el que pot ser l'equip titular, la columna vertebral de cara a l'inici de la Lliga i se dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo, amb el porter Stole Dimitrievski, que bueno, va jugar pues, davant l'Stoke City els seus primers minuts en la pretemporada i mostrant-se pues, segur, com ja ho va ser en la segona volta de la Lliga, on va ser un jugador molt important per a l'equip, amb César Tàrrega i De Haas com a centrals, i se doble pivot en el centre del camp, amb Guido Rodríguez, amb Ugrinic, també amb Dien, un dels fitxatges del València, al igual que De Haas i Sato, que s'han, ja ho comentarem i ho venim comentant en esta pretemporada, s'han adaptat, s'han acoplat molt bé a l'equip, dins i fora dels terrenys de xoc. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que, per cert, molts de vosaltres, sobretot els abonats, esteu preguntant-nos quant arriba el passe, quant arriba l'abonament de la pròxima temporada. Alguns de vosaltres ja l'heu rebut en el vostre domicili. A tres tranquils, que ja està en camí, i jo crec que molt pront, en els pròxims dies, la pròxima setmana, arribarà pues, ixe passe, ixe abonament del València de cara a la pròxima temporada, un abonament que és molt especial, perquè és l'adeu de Mestalla, i és un passe pues, que té pues, un disseny també pues, molt especial i molt exclusiu per a despedir com cal a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, els que encara no tingueu el passe o l'abonament, dir-vos que se'l podeu descarregar, tindre l'abonament digital. Bueno, pues ara després en l'informatiu també donarem aquesta informació de servici públic com cada dia. Donarem així l'informatiu del València. I també important, este dijous a l'estadi de Mestalla, jornada de donació de sang. Com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana organitza pues, aquesta donació de sang, o sea, podeu donar sang i també pues, podreu tindre dos entrades per al trofeu taronja. Ho comentem tot, com comentarem també l'actualitat de l'acadèmia en un Mestalla, el filial del València, que porta dos partits en esta pretemporada, dos victòries i en bones sensacions per a l'equip d'Òscar Sánchez, el que estem veient en esta pretemporada. El València femení, que també pues, continua preparant la seva pretemporada, ja va jugar la setmana passada el primer partit de la pretemporada, va empatar davant el Barley, i que ja sap també pues, quant debutarà en el seu retorn a la Lliga F. Serà a Mendizorroza davant l'Alavés el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu, que com cada dia podeu veure en la app, en la web, en el canal de YouTube del València, i des de la setmana passada també estem pues, recordant i dient que pots escoltar-nos en el teu cotxe a través de l'aplicació del València i bueno, pues, a través de CarPlay o Android Auto. Ahí pues, també pots escoltar. És molt fàcil, actualitzes l'app del València i de seguida t'apareixerà en el teu cotxe i ahí pots escoltar-nos des de qualsevol part del món, allà on estigues. Igual que pots veure este informatiu cada dia a través de l'app, de la web i el canal de YouTube. Bueno, pues anem a començar i anem a saludar i a donar la benvinguda com cal a don Pablo Orch, que s'incorpora avui. Així, pues, després de lo que ha sigut uns mesos de paternitat i cuidant dels seus, però ja tenim així a Pablo Orch. Pablo, què tal?
2: La veritat que molt bé, amb ganes ja de tornar. Està seguint-vos en totes les plataformes, depenent del dia i de la circumstància. A més, com dies, amb la novetat ara de sobretot per la comoditat, no? Allò del CarPlay i l'Android Auto, perquè ja es podia escoltar, tu li donaves al reproductor i estàs connectat per Bluetooth, no? En el cotxe podies escoltar-ho, però ara és molt més pràctic, no? Perquè aquí és que ja tenen pues, el sistema operatiu del cotxe algo més modern, simplement tenen el logo en la pantalleta, li podran fer clic i directament escoltar tots els continguts d'esta casa, i la veritat que és molt, molt pràctic. Jo he fet ús ja de l'aplicació d'esta novetat, quan també pues, això, està seguint el YouTube i totes les plataformes durant estos mesos.
1: Bueno, pues ahí podràs escoltar-nos, ja dic, en el dia a dia, en el nostre informatiu, pues ara, en estos mesos d'estiu i a partir de setembre, en la nova programació, que també pues, anem a tindre per davant i que ja vos anirem contant. Bueno, Pablo, pues anem en l'actualitat del València, que com diem va tornar este passat cap de setmana d'aquest segon estatge de la pretemporada en Sant George Park, on va finalitzar en aquest partit davant l'Stoke City, 1-1. Ara parlarem, ara farem un anàlisi, balanç de tot el que ha sigut, però anem en l'última hora de l'equip que tornarà de mals entrenaments així a la Ciutat Esportiva Paterna per a preparar ja aquest trofeu taronja del pròxim dissabte.
2: Sí, demà l'equip tornarà ja a treballar així en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, sobretot pues, pensant, no?, o emulant ja el que seria pues, una setmana de competició, no?, com aniran donant-se pues, en un futur. Sempre ho hem dit, no? En circumstàncies normals, el trofeu taronja és el partit previ a l'inici de Lliga, quan ja sabem que per temes del Mundial i el calendari pues, ha canviat un poc aquestes primeres jornades, el València no jugarà en aquest primer cap de setmana de competició, per dir-ho d'alguna manera, per tant canvia un poc, però ja pues, és entrar en aquesta dinàmica de competició, a més per l'entitat del rival, per el fet de que és l'estrena al camp de Mestalla una temporada més, si jo crec que ja, no? Pues, a poc, des de demà, centrats ja en aquest nou model, en aquesta nova fase de la pretemporada, que ja és l'última, la que anem a
1: tindre. És el trofeu taronja, el partit per excel·lència, és el partit de presentació en Mestalla davant la nostra afició, i ahir pues, el València disputarà aquest partit davant el Newcastle, que ja és, pues, és el rival, jo crec que va ser el rival més important, més exigent i més dur que va tindre fins ara el València. Recordem en els partits que va disputar en l'Estage d'Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, va ser aquell partit davant el Petro de Luanda, després així en l'Antonio Puchades, el partit davant l'Eldense i el Castelló, la setmana passada en Sant Josep Parc, i aquest partit també pues, d'entrenament davant el Derby County, el partit davant l'Stock City, ara el trofeu taronja, però encara quedarà un partit més, perquè com venim comentant, el València començarà més tard de la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, i sí que n'hi ha ja previst per a la pròxima setmana altre partit. El rival pues, s'està tancant, però se vol que siga pues, un rival per a mantindre aquest nivell competitiu de l'equip de cara a lo que serà ja pues, l'inici de la Lliga.
2: Sí, com estàvem comentant, s'ha hagut d'adaptar, no?, aquest habitual tram final de la pretemporada de cara a l'inici de la Lliga, i a més s'ha de fer de manera molt conscient, perquè l'inici de la Lliga va ser més intens que de manera habitual, perquè al no jugar en aquest primer cap de setmana s'ha de recuperar el partit, i això va fer que aquestes primeres setmanes de competició, una vegada arranque en este tram final del mes d'agost la Lliga per als nostres, pues vaig a ser molt intensa, ja que plegar de la millor manera possible. Per això diem pues, la pròxima setmana, a l'espera de poder anunciar pues, tots els detalls, però està treballant per a pues tindre ixe últim amistós que pues va canviar un poc, no?, la idiosincràsia de la pretemporada del València de lo que és habitual.
1: Mentrestant, com diu, l'equip tornarà demà als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, encara que en este dia lliure, com sol ser habitual, molts dels jugadors s'han passat per així, per la Ciutat Esportiva de Paterna, sobretot els que estan lesionats, que estan recuperant-se de les seues lesions, i els que van acabar amb problemes físics també, pues ixe estatge de Sant George Park, com va ser pues Justin de Haas, Diakabi, bueno, que recordem no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stock City, o Justin de Haas, que va acabar el partit en problemes físics. Però, Pablo, estem parlant, els dos han estat este matí en la Ciutat Esportiva de Paterna, tractant-se, recuperant-se. No són lesions greus ni importants, pues, les típiques lesions. En el cas de Diakabi, que recordem, va reaparèixer, ha reaparegut ja en esta pretemporada, després de 6 mesos vora de lesió, no va poder finalitzar l'entrenament, ja ho contarem, el passat divendres. Però, bueno, estava així previst que no entrarà en la convocatòria, perquè, bueno, ara en pretemporada el que n'hi ha que és previndre, pues, i sobretot anar en molta cura per a no forçar els jugadors, i això va ser el motiu perquè pel qual no va entrar en la convocatòria.
2: Sí, com diem, doncs, avui aprofitant aquest dia lliure per a seguir treballant, per a recuperar-se, no?, aquests jugadors amb aquestes molèsties. Evidentment, hi ha altres jugadors dels que hem parlat que tenen lesions d'algo més de durada i que també estan treballant per a tornar com es pronte millor, però en aquest cas, doncs, són dos futbolistes, dos centrals, que per diferents circumstàncies, doncs, han estat avui així per a, doncs, tornar com es pronte millor. En el cas de dia que ve, com dius, més o menys, doncs, després de la càrrega de treball que està portant en eixa progressió de cara a la tornada a la competició, doncs, un poc dins de lo previst, ja veuré, doncs, de Haas també. És cert que jo crec que ha vingut, no?, amb moltes ganes, amb eixe ímpetu que està demostrant i també és, inclús podríem dir, dins de lo habitual, no?, que puguen donar-se aquestes circumstàncies.
1: Sí, en el cas de Justin de Haas, que va jugar, pues, pràcticament tot el partit davant l'Stoke City, se va retirar en el tram, pues, final per unes molèsties, res greu, res important, el que patix el jugador neerlandès del València, que podrà estar també, ja dic, per eixe trofeu taronja del pròxim dissabte en Mestalla. Recordem que Sadiq continua recuperant-se d'aquesta lesió muscular que li va impedir estar en el stage de Sant Jospar per terres angleses. El davanter, pues, se va quedar en València recuperant-se de la seva lesió per veure si, ja dic, pot estar, s'espera que sí, per al debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost, perquè se va lesionar en l'entrenament previ al desplaçament cap a terres angleses, i això va ser el motiu pel qual se va quedar així el davanter nigerià.
2: Sí, no ha estat en este stage el bo de Umar Sadiq, que se l'espera de tornada, pues, en les pròximes setmanes per a sumar alternatives en eixa parcel·la ofensiva. Esta pretemporada ja el van veure en acció en els partits així en la ciutat esportiva de Paterna, però ara després, no?, anirem parlant un moment del que ha sigut este stage, però en eixa posició de nou, pues, hem vist també les alternatives que té l'equip, com comentaves a l'inici de l'informatiu. Robin Miche, protagonisme per a Arnau Danjuma, que també, pues, suma algo més de competència, no?, en eixa polivalència que té. Evidentment, pues, el que ens interessa és que estiguen tots disponibles com es pronte millor per a que totes aquestes alternatives estiguen en la mà de Carlos Cobrani del cos tècnic per a decidir i per a, pues, elegir el que millor consideren per a cada partit.
1: Bueno, pues així està, ja dic, l'estat de la infermeria del València, en aquests jugadors recuperant-se, en el cas de Haas, sense massa problemes. Diacabí, pues, ja dic que se va quedar fora de la convocatòria, però és més que res perquè estem en pretemporada. Ell ve també ja de reaparèixer després de vora 6 mesos de lesió, i, bueno, en el cas de Sadiq, pues, bueno, encara, pues, tindrà que estar unes setmanetes més recuperant-se, però s'espera que pugui estar per a inici de la Lliga. Dit això, Pablo, anem a analitzar un poc, a fer balanç de lo que va ser ixe estatge de la pretemporada de València la setmana passada en Sant Josep Park, en ixe magnífiques instal·lacions on va estar el València, que va acabar en ixe partit davant l'Stoke City del passat dissabte, 1-1, amb gol de nou de Danjuma, després d'una gran jugada de Javi Guerra, i un estatge que on el València va disputar dos partits. Un partit d'entrenament, també la setmana passada, el passat dimarts, davant el Derby County, on va guanyar 2-1 en aquests dos gols de Danjuma, i, com diem, el partit davant l'Stock City, 1-1, on Danjuma, pues, és el protagonista, podien dir, perquè, bueno, va marcar 3 gols en aquests dos partits i tornant a jugar, perquè Danjuma fins ara no havia jugat en esta pretemporada per aquestes molèsties que havia arrossegat en l'esquena, pues, va jugar davant el Derby County, va marcar aquests dos gols, i l'altre dia davant l'Stock City ja van veure aquest gol que va marcar després d'una gran jugada de Javi Guerra, Pablo.
2: Sí, ara mateix estem veient-lo en imatge per a aquells que estiguen seguint-nos per l'app, el web o pel canal de YouTube. Eixe gol, eixa definició també de killer aparegent en el punt de penal de el jugador neerlandès del València. I com estàvem dient, en la fase anterior de la pretemporada, pues, eixes molesties en l'esquena li van impedir pues, estar present en eixos amistosos així en la ciutat esportiva de Paterna, però ja en terres angleses ja ha tingut l'oportunitat de jugar i a més... El que estem dient, apareguem com a golejador, marcant tots els gols de l'equip en esta setmana en terres angleses, davant el Derby County i també davant el Stoke City, en eixa posició pues més centrada com a referent ofensiu, deixant en este cas la banda per altres companys. Sabem de la polivalència, no? Ja ho vam veure la passada temporada d'Arnau Danjuma, i de moment pues, acceptant, no? el repte d'ocupar eixa demarcació.
1: Un Danjuma que es mostrava molt content en acabar pues, el partit davant l'Stoke City, per això dos gols i tres gols, que va marcar dos davant el Derby County, un davant l'Stoke City, i també pues, molt tranquil sobre el seu futur.
3: Bueno, yo creo que en la primera parte teníamos mucho control, hemos jugado muy bien, hemos generado ocasiones para ganar el partido, pero ellos no han conseguido muchas opciones para ganar el partido, y creo que el gol que han metido fue un poco suerte también. Al final creo que el resultado es justo. Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también, y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo, pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también, porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar, y estoy cómodo como extremo también. Sí, hay muchos rumores. Bueno, en el momento soy jugador de Valencia, estoy con mi foco aquí, estoy trabajando aquí, y yo pienso que, bueno, el año pasado era un año duro para nosotros, porque yo pienso que tenemos más para dar a vosotros, a nosotros también, y que este año puede ser un año bueno para todos. Bien, creo que hemos trabajado muy bien esta semana. Yo me quedo con las sensaciones que tenemos algo para dar. Hemos trabajado duro también, y las sensaciones están bien. Bueno, también siempre los partidos en la pretemporada no son partidos real, porque, por ejemplo, hemos trabajado, hemos entrenado dos veces cada día, los jugadores están un poco más cansados que normal, y yo confío mucho en el equipo, confío mucho en que podemos hacer, y bueno, a ver, es parar y dar todo lo que podemos dar cuando arranca la temporada.
1: Danjuma, protagonisme golejador en esta pretemporada per terres angleses, marcant ixos tres gols i dient que ell vol, que està molt tranquil sobre el seu futur, i que vol ser un jugador important per a l'equip.
2: Sí, com diem, al final, pues, les primeres setmanes de pretemporada, amb ixes molèsties, no va poder participar dels amistosos, però una vegada ho ha pogut fer-ho, pues, està demostrant, no?, ixes ganes que té de recuperar sensacions i de tornar a ser important en un València que també, no? Pues espera que puga ser-ho, i que en este inici de Lliga, com ja ho va ser en l'inici de la temporada passada, puga continuar sent un jugador determinant.
1: Jugant de nou, com diem, de davanter de referència, Arnau Danjuma, Hugo Duro, Danjuma van jugar aquests partits, tant davant el Derby County com davant l'Stoke City, en absència de Sadik, que ja han contat que se va tindre que quedar així en València recuperant-se d'aquesta lesió muscular. Però bueno, hem vist a Danjuma, que també va acabar el partit pues, davant l'Stoke City jugant en banda, com ja va jugar la passada temporada en Lliga, però jugant de nou, molt còmode, molt a gust i marcant gols.
2: Sí, com diem, ho hem comentat en aquesta definició del gol davant l'Stoke, apareguent en el cor de l'àrea, més... manejant-se bé per a crear-se l'espai després de la jugada de Javi Guerra. Va ser la primera part, no?, jugant d'inici, en la que va ocupar aquesta demarcació. Després, a l'inici de la segona, pues va caure a banda ja per els primers canvis que va fer Carlos Corberán, fins a pràcticament l'hora de partit, que ja va deixar el terreny de joc, però, com diem, sent protagonista en esta fase de la pretemporada, en aquestes dues posicions, en les que ja el van veure la temporada passada. Jo crec que poc queda per descobrir d'Arnau Danjuma en este sentit, però pues, ahí sent important i aportant en esta pretemporada el jugador neerlandès en aquestes dues posicions, en la banda esquerra i en la punta d'atac.
1: Danjuma, que, com diem, ha sigut protagonista en este estatge de pretemporada per terres angleses, que va acabar en aquest partit davant l'Stock City, bueno, el partit i d'aquest empat, bueno, que ja pues, comentaren en la retransmissió del passat dissabte. Pues, vam veure un València, podríem dir, de més a menys, un bon València, una bona primera part, la que va protagonitzar en el B365 Stadium de la ciutat de Stoke-on-Trent. Una primera part amb un 11 pues, molt titular, podríem dir. L'equip s'ha mostrat sòlid, ordenat, avançant-se, com ja hem comentat, en aquest gol al marcador de Danjuma, després d'aquesta gran jugada de Javi Guerra. La segona part va ser més fluixa del València, pues, ahir van haver ja pues, més canvis en l'equip i després pues, va arribar també aquesta jugada desafortunada del gol de Montferrer en pròpia porta, que va significar l'empat del Stoke City, Pablo.
2: Sí, al final la primera part, com estàs comentant, Robi, vam veure un equip que pot ser prou semblant al que puga plantejar en les primeres jornades Carlos Corberán, pues, tenint en compte alguna circumstància, no?, com aquesta acumulació de baixes en el lateral dret, en el que va ser protagonista Montferrer, per a lo bo i per a lo roïm, perquè jo crec que va estar pues, en la línia de l'equip, però després va tindre aquesta acció de mala fortuna el jugador del Mestalla, i va ser una primera part, evidentment, 45 minuts per a tots els que havien jugat d'inici. A partir d'ahir pues, van començar els canvis amb una primera tanda, no?, al descans, canviant pues, jugadors en totes les línies, amb canvis en la parella de centrals, l'entrada d'Iker Córdoba, Dani Rabo, Goduro i Otorbi. Després, al minut 60, no?, com comentàvem abans, l'eixida de Danjuma, entre d'altres, per a una altra tanda de jugadors, per a van entrar a participar diferents futbolistes, i això és tot el disc que hem vist en el 85. Sempre passa, no?, en aquests partits de pretemporada, que una vegada comencen aquestes rotacions i aquests canvis, pues, també el ritme baixa, aquests canvis de posició d'alguns futbolistes, vas adaptant-te i al final va passant el partit sense que passen massa coses.
1: Lo important és que l'equip pues, va rodant-se, va agarrant aquest ritme, aquest nivell de competició que donen estos partits, tots els jugadors pues, tenint protagonisme, minuts, però lo important, arribar de la millor manera possible al debut de la Lliga el pròxim dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. I ara, pues, a preparar, a continuar pues, preparant a partir de demà ixe partit del trofeu Taronxa en Mestalla a les 9 de la nit davant el Newcastle, que ja diem va ser a 3. Jo crec que és el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És un equip Premier en jugadors importants, encara que han perdut pues, a jugadors com Gordon, com Tonali, pues, també com el Bruno Guimaraens.
2: No està la cosa tranquil·la per allí.
1: Sí, perquè el seu entrenador ha dimitit també, sí, però, per totes aquestes eixides, però així i tot és un gran equip i jo crec que va ser un bon test de cara a lo que serà el debut de la Lliga.
2: Sí, al final per a un poc seguir en la línia, està no increixent, podem dir, de la pretemporada, perquè pues, hem passat de el primer rival en l'estat, l'equip del Petro de Angola, a dos equips de segona divisió espanyola, després equips de Championship, també en ixe increment, no?, en quant a la competitivitat dels rivals per a pues, tancar esta fase en el trofeu taronja davant el Newcastle, pues, ja amb un rival de molta entitat, a més per a seguir veient, no? Algo que ja vam començar a veure en estos últims partits, sobretot el dia de l'Estoc, el que dèiem abans, un 11 pues algo més titular, una parella de centrals que comença a consolidar-se, el mig del camp, no sé si... Anar veient, no? Hi ha coses del que s'està treballant en la pretemporada.
1: I d'això anem a parlar ara després d'esta pausa per a publicitat, de que ja pues, l'entrenador del València, Carlos Corberán, ja va definint, ja va consolidant ixe equip titular, ixa columna vertebral de cara pues, a l'inici de la Lliga en Mestalla davant el Celta de Vigo. Tot això anem a parlar ara en tornar de la publicitat.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
6: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: El Valencia debutará en la Lliga el dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja estem en el tram final de la pretemporada. El dissabte el trofeu taronja davant el Newcastle. La pròxima setmana altre partit també que disputarà el València en ixe rival que a l'espera de confirmar-se que puga ser pues, oficial t'apunta que serà el Raja de Casablanca, però esperarem a l'eixa confirmació oficial, però serà l'últim partit que disputarà el València de la pretemporada abans del debut de la Lliga. Però ja hem vist en estos últims partits, sobretot el del passat dissabte davant l'Stoke City, on el míster Carlos Corberán pues, ja va definint, consolidant el que pot ser ixe equip titular de cara al debut de la Lliga, la columna vertebral de l'equip. Ja comentarem en la retransmissió del partit que anava a eixir pues, en un 11 que podria ser el titular i que ixos jugadors anaven a tindre pues, alguns d'ells més minuts, com aixina pues, van ser, que van disputar pues, entre 60-70 minuts, altres van jugar 45, però bueno, sí que hi ha les càrregues de treball per a aquests jugadors que van a formar la columna vertebral de l'equip titular de cara al debut de la Lliga són més grans, són més intenses, i ho van veure davant l'Stock City. Dimitrievski, que fins ara no havia jugat en tota la pretemporada, va tornar a jugar, va jugar tot el partit, els 90 minuts, el porter de Macedònia. Van veure també com aquesta parella de central, de Haas i Targa, també se consolida i al centre de la defensa, en un Gallà en banda esquerra, la banda dreta va jugar pues, Montferrer, el lateral del Mestalla. També en aquesta posició va jugar Rodrigo Gamón, a l'espera que el València pues, fitxe en aquesta posició, aquest reforç en la banda dreta. El doble pivot en Guido Rodríguez i en el suís Filip Urinić, encara que també en aquesta posició va jugar pues, Dien. Per davant d'aquest doble pivot, Javi Guerra, que també ha sigut de lo més destacat d'esta pretemporada, jugant pues, de mitja punta, de jugador d'enllaç, de 10, com vulgueu dir-ho, però alliberat, molt alliberat i amb molt de protagonisme. De fet, com hem dit, la jugada del gol de Danjuma és una gran jugada de Javi Guerra. Un Javi Guerra que en eixa posició, ja vam veure en la segona volta de la Lliga, pues, va rendir a un gran nivell. Les bandes, una per al japonès Sato, que està sent pues, la sensació d'esta pretemporada, l'altra per a Luis Rioja, i en la davantera pues, Danjuma, con Diem o Hugo Duro. Però bueno, ixe és Pablo, pot ser, d'ahir va eixir segur l'equip titular de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Encara queda el trofeu taronja davant el Newcastle i ixe últim partit la setmana que ve, però jo crec que ja el míster va definint lo que pot ser l'11, a l'espera també que arribi el lateral dret, el fitxatge en ixa banda dreta.
2: Sí, al final, si ens agafem un poc, no, el que va ser el tram final de la temporada, pues, hi havia que anar, no, omplint els buits que hi havia en diferents moviments de la plantilla i també encaixant aquests jugadors que han vingut d'este mercat d'estiu, i ja anem veient, no, pues, amb la tornada de

0: volta de la Lliga, ho hem dit, Dimitrievski va ser pues, un porter que li va donar molts punts al València perquè va ser decisiu en parades pues, que van donar pues, punts al València i l'altre dia en el seu retorn pues, veurem el que és capaç d'aportar pues, Dimitrievski.
1: Sí, al final l'acció del gol, com comentàvem abans, i aquest autogol de Montferrer va ser una acció desafortunada ahir per una... pues, una situació, no? Un tant de centrada lateral, però bueno, al final jo crec que també, no? El que s'espera d'esto és que aporte el que ja va fer la temporada passada i ja plus de veterania també, de saber estar i de donar-li tranquil·litat, no? Com diem, a una parella de centrals que comença a agafar forma amb Tàrrega i De Haas, que és un dels nouvinguts, no? Com comentàvem, que està trobant eixe lloc en els esquemes de
0: Correa. I hem parlat en la primera part informatiu de Danjuma, el protagonisme golejador de Danjuma, del que ha sigut pues, en este stage per terres angleses. Però jo també jo crec que hem de tindremos el Javi Guerra. Jo crec que Javi Guerra també l'hem vist en eixa posició, com diem, de mitja punta, d'enllaç, aportant pues, molta presència ofensiva. Ahí està el gol, que ho hem comentat, però Javi Guerra també consolidat en aquesta posició on també va rendir en la segona volta de la Lliga.
1: Sí, a més jo crec que amb el factor que no sé si és clau o determinant d'estar acompanyat amb Guido i Ugrinis, jo crec que s'estan entenent bé en aquests diferents rols en el mig del camp. Jo crec que la presència d'un futbolista com Guido li dona pues, molta tranquil·litat als altres integrats d'aquesta medular. I a més, pues, a Javi Guerra el coneixem amb molta mobilitat. També Ugrinic, que de vegades no, s'intercanvien ahí rols per moments. Jo crec que són futbolistes molt dinàmics, però Javi, pues, evidentment, no té aquesta capacitat de superar línies, d'aparèixer en l'àrea. Caure, per exemple, pues, un poc al lateral de l'àrea, com va fer l'altre dia en aquesta acció, en aquesta assistència Arnau Danjuma, i està pues, també fent ixe pas endavant que jo crec que s'espera, no?, d'un jugador criat a ser tan important com és Javi Guerra.
0: I després els fitxatges que ha fet el València fins ara i els que estan encara per vindre, com Justin De Haas, el central neerlandès, el japonès Rino Sato o el migcampista de Mali Aliou Dien, que ho hem comentat, s'han adaptat molt bé a l'equip dins i fora del terreny de xoc. Jo crec que també això és molt, molt important. Hem vist, jo crec, que un Justin De Haas al central irlandès, en el que ens parlaven d'este jugador, un central zurdo, en bona eixida de baló, 1,94 d'alçada, en poderío, les jugades, ja dic, per dalt, mostrant el seu poderío, bones sensacions. Dient, jo crec que també molt bé, adaptant-se i sobretot assimilant tot el que vol tàcticament el míster en el centre del camp, com diem, acompanyant a Guido Rodríguez, perquè bueno, és cert que en la primera palatria va jugar Grinch, però després va eixir també pues, Dient i també pues, en eixa posició, o què dir de Sato, que és la gran sensació d'esta pretemporada per eixe golàs que va marcar davant l'Eldense, però també rendint molt bé en eixa posició d'extrem esquerre i mostrant tot el bo que ens havíem parlat d'aquest jugador, qualitat, descaro, atreviment i també sacrificat en el treball.
1: Sí, és que estem parlant de jugadors de diferents perfils que han aplegat este estiu al València. En el cas, com comentaves inicialment de Justin De Haas, és un jugador ja fet, que ve d'estar en la Lliga Portuguesa, de ser pues, titular habitual en el Famalicao en estos últims cursos i que pues, continua en aquesta progressió, no? Ara en el València pues, tractant de ser important ja des de l'inici, d'aportar pues, també aquesta solidesa, aquesta capacitat, no?, d'ajudar a l'equip des de la rereguarda, amb un Dieng, no?, que és cert que és un jugador pues, algo més major en quant a la edat, però que ve d'un futbol pues, més diferent i, com dius, treballant també tàcticament, és un portent físic.
0: Va marcar un golàs, des de fora de l'àrea per tot l'escaire davant del Castelló, però, sí. Però sobretot això, jo crec que en eixa posició acompanyant a Guido en eixe doble pivot, hem vist, jo crec que s'ha adaptat molt bé i tàcticament té clar, no?, eixe posicionament en el camp.
1: Però el que diem també, no?, que també és un jugador de molta potència, que això te pot ajudar, no?, evidentment, en certs moments, o en

0: certes maneres de jugar en alguns trams de partit. Jo crec que és important un perfil així i que estem veient-lo, no? Que a poc pues, va tenir protagonisme en l'equip, en ixe doble pivot, i com dies, no? Sato és algo molt diferent, perquè és un jugador molt jove que està en ixe moment de poder explosionar, de poder canviar definitivament la seva trajectòria. Un jugador que ja ve fent les coses bé al seu país i que ara amb la plega d'Europa ho estem veient en la pretemporada. És un jugador que no s'amaga, que té molt de potencial ofensiu, però com dius, que no se li cauen els anells a l'hora de treballar, d'ajudar i de ser disciplinat tàcticament.
1: Bueno, pues el míster, que ja dic, en este pròxim partit, que l'equip tornarà pues, demà al centre més per a continuar preparant ixe encontre davant el Newcastle, el del Trofeu Taronja, continuarà pues, perfilant el que pot ser ixe equip titular, ixe 11, però sobretot una columna vertebral que va, jo crec, veient-se pues, molt definida de cara a l'inici de la Lliga. Ho hem contat, demà torna l'equip als entrenaments, després va tornar de matinada, la matinada del diumenge, d'eixe estatge per Sant Josh Park, i va donar el dia descans d'ahir. Avui, encara que avui, com diem, molts dels jugadors han estat així, els que estan pues, en algun problema físic o es lesionats de llarga durada, pues, recuperant-se, com és el cas de Justin de Haas, que va acabar en problema físic, però bueno, no té res greu i podrà estar, igual que Diakaví, que se va quedar fora de la convocatòria, però ja dic, res preocupant. De cara al trofeu Taronja, això també és important, n'hi ha una jornada de donació de sang el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla, al pal Covid de Mestalla, aquesta jornada de donació de sang que sempre organitza la Fundació del València, aquesta fundació pues, solidària, preocupant-se per tots, i en aquest cas, pues, ja dic, juntament amb el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, ha organitzat pues, aquesta donació de sang, Pablo, que recordem, tot aquell que vaig a donar sang, que està molt bé, pues també podrà tindre dos entrades per al Trofeu Taronja.
0: Sí, una vegada més, una relació que des de 2001 continua donant els seus fruits, i aquesta vinculació entre el València i el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. La data és el dijous dia 6, l'hora, a partir de les 8:30 del matí fins a l'una i mitja, eixa donació de sang en la llotja VIP del camp de Mestalla. A més, estem dient, en un any especial, evidentment, com és este per a el Coliseu de l'Avinguda de Suècia, i tot aquell que vulga pues pot aportar, en este cas amb la seva donació, pues, molt, molt més del que puguen pensar, els que estiguen dubtant entre anar o no. Al final, les entrades són un estímul per al aficionat, però el que els ha de motivar, no? És allò que van a ajudar, pues, anant a esta donació de sang, per a que la gent ho tinga clar. Van a haver entrades fins a esgotar existències, que no són infinites, i sí que ens explicaven que evidentment s'han de complir els requisits per a poder donar sang, per a optar a aquestes entrades, que són tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú per a esta donació. Així que els convidem a tots a que acudisquen a la llotja VIP de Mestalla el pròxim dijous.
1: Dijous, jornada solidària, donació de sang al estadi de Mestalla, al pal Covid. Vos esperem. Més informació de servici públic que donem en este informatiu. Vos havíem donat un apunt en la portada de l'informatiu, però ara anem a ampliar, perquè sou molts, sobretot els abonats, els que esteu preguntant-nos, bueno, quant arriba l'abonament, quant ens arriba el passe? Alguns de vosaltres ja ha arribat, ja vos ha arribat, així ens heu dit, però altres no. Bueno, tranquils, que en els pròxims dies, la pròxima setmana, vos arribarà aquest passe. De fet, pues el València ja ha ficat pues, en marxa per a que tots aquests abonats, que són pues, 40.000 els que han renovat el seu passe, pues, el tindreu en el vostre domicili pues molt pronte. Ja sabem que és un passe molt especial, és la deua a Mestalla, per això el València ha volgut que este passe siga, pues això, molt especial, molt exclusiu, però ja diem, tranquils, que vos arriben els pròxims dies, i si no, se pot descarregar l'abonament digital.
0: Sí, evidentment, la maquinària està en marxa, qüestió de logística dels enviaments, pues a cadascú li anirà plegant conforme aquests processos d'enviament es donen a la direcció que tinguen registrada en el portal del soci, en aquesta zona, no?, de la web en la que està tota la informació dels nostres abonats, i en els pròxims dies, pues, com dèiem abans, algú li haurà plegat ja, algú li plegarà avui, demà, pues, en estos pròxims dies aniran aplegant els diferents domicilis dels abonats, però sobretot també és important, encara que t'aplegui el físic, tindre en compte que es pot accedir a l'abonament digital. Ja es pot accedir, encara que no tinguis l'abonament físic, des de, com diem, el portal del soci, al web del València, i descarregar-lo en format passbook per a tindre-lo en el mòbil, i això ja, pues, te permetrà tindre per a tota la temporada, perquè a més, com sabem que este abonament és tan especial, estic segur que hi ha qui no voldrà ni dur-lo en la cartera, voldrà tindre-lo en casa guardat amb ixe lema de Mestalla és etern. I un xicotet apunt, en la web està tota la informació per a obtenir, com diem, ixe format digital de l'abonament. Sí que hi ha que tindre en compte que els abonats de la grada d'animació que tenen inclòs, és l'únic sector que té inclòs el trofeu taronja en l'abonament, si no han rebut l'abonament, per com diem, estos sistemes de distribució al llarg de la setmana, podran passar per taquilles el mateix dia de partit per a recollir la seva entrada de cara al partit contra el Newcastle.
1: Informació de servici públic que també vos contem cada dia en l'informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat de l'acadèmia, que també tenim que contar moltes coses.
2: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: VCF Radio. La Academia.
1: Anem com cada dia en l'actualitat de l'acadèmia amb el Mestalla, que porta dos partits disputats en esta pretemporada, Dos victòries i bones sensacions. Vicent Burguete, què tal?
6: Bona esperada, Josep Rovira, on fire el Mestalla de Òscar Sánchez, que està deixant bones sensacions, també bons resultats, acoplant-se ahir a aquests juvenils també que estan pujant en el filial, així que, bueno, pues Òscar Sánchez està intentant exprimir el jugo en lo que té.
1: El passat cap de setmana, victòria davant el filial del Sunderland.
6: Exacte, 1-2 front al equip anglès, el filial del Sunderland, el Sunderland sub-21 en el Pinatar Arena, i ese partit que es va fer ahir en esa frontera entre Alacant i Múrcia, i pues bueno, l'equip d'Òscar Sánchez, que primer pues va marcar Héctor Mir al baló parat, recordem, un jugador que ha pujat del juvenil i en època cadet, siguent defensa, va marcar 10 gols, ni més ni menys, en una temporada, a veure si tenim sort, i este any també ho repliquem en el filial, i també després va marcar en els minuts finals Adrián Ochoa, a trapesa que puja del juvenil, este any serà part del València-Mestalla, i recordem també que l'any passat va marcar 21 gols en 28 partits, siguent el quart juvenil de tota Espanya en major promís de gol per minut.
1: Bueno, pues victòria davant el Sunderland, però també havia guanyat en el primer partit davant el Villarreal B, o sigui que porta 2-2 partits de pretemporada, és el que hem dit, per a, bueno, pues anar agarrant aquestes bones sensacions, ritme de competició, però bueno, està en bona línia l'equip d'Òscar Sánchez, que el pròxim partit és este pròxim cap de setmana, no?
6: El dissabte, front al Cieza, rival que serà també de Lliga, de segona federació, i ser grup 3, recordem que ha hagut i ser reajust en els grups, ara ja no tenim equips catalans, sí que tenim equips murcians, aixina que el Cieza, que també serà rival en Lliga, recordem, pues serà el tercer rival del València-Mestalla en pretemporada, per ara, tot exitós, totes victòries, a Boris i contra el Cieza, també continuem en esa ratxa.
1: El Cieza, sí, que serà, com estava comentant Vicent Burguete, rival del filial del València quan comence la Lliga. Bueno, dels canterans i dels jugadors del Mestalla ho han comentat també, que bueno, ahí estan tenint també el seu protagonisme. Pues Rodri Gamón, Montferrer, encara que l'altre dia pues va tindre mala sort, tenia ja jugada desafortunada, però Guanyala, també en minuts, què dir de Vicent Abril, ahí estan també els canterans del Mestalla ajudant al primer equip. Bueno, això en quant al Mestalla, Vicent, tenim el juvenil de la nostra acadèmia en Canàries, perquè avui debuta en un torneig que va guanyar l'any passat.
6: El conjunt de UG Rivera, el juvenil A, que va a intentar revalidar i defendre el seu títol, el seu trofeu, en el torneig sub de neu Bonita Cante Pro, en La Palma i en Gran Canària, un torneig pues, de cert de prestigi en equips de la Lliga, pues, Real Societat, Sevilla, també el València, i també pues, un rival d'entitat com és l'Aston Villa de la Premier League d'Anglaterra, i també pues, Las Palmas, Tenerife i els anfitrions, El Paso i Mensajero.
1: Debuta esta vesprada. No?
6: Esta vesprada a les 7 hores locals, 7 hores peninsulars, 6 hores locals, front a Las Palmas, el equip de Euge Rivera, que l'any passat va guanyar la final front al Real Madrid.
1: Bueno, pues també vos contarem com què és el que fa el juvenil en este prestigiós torneig que ja diem va guanyar la temporada passada. Alguna cosa més?
6: Per cert, si algú vol veure, a les, recordem, 7 hores peninsulars en el stream, ho hem deixat en la notícia, de la competició, ahí podreu veure des de YouTube.
1: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'acadèmia, el València femení, Pablo, que continua preparant el pròxim partit de la seva pretemporada, el primer el va empatar así en el Antonio Puchades davant el Barley.
0: Sí, està ja pues, en aquesta quarta setmana de pretemporada de cara a aquest inici de Lliga, que ara parlem, perquè ja té horari confirmat. Des de el València femení continuen treballant. El pròxim que hi ha per davant és un duel dissabte davant el Birmingham City en les instal·lacions d'Oliva Nova. Va coincidir pues, amb aquest trofeu taronja, estaran les nostres treballant, com també va coincidir el partit del Mestalla. Va ser una vesprada de molt de futbol, que la contarem evidentment així, i anirem donant detall d'aquest partit també del femení.
1: I Condim ja té dia i hora per al debut en la Lliga F, per al retorn a la Lliga F, les de Miquel Crespo.
0: Sí, ja tenim l'horari d'aixa primera jornada de Lliga per a les de Miquel Crespo en la seva tornada a la Lliga F, encara que pues dona la curiositat que va ser contra un rival que ja tenien la passada temporada, altre equip que va aconseguir l'ascens com és el Deportivo Alavés, i eixe partit, eixa estrena de la temporada per a les nostres serà el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada.
1: I recordem, en eixe trofeu TM també per al València femení, partit molt especial així en Antonio Puigades, serà partit de presentació.
0: Sí, i a més serà contra el mateix rival del trofeu taronja de l'equip masculí, contra el Newcastle, eixe duel, recordem, 23 d'agost a les 7 de la vesprada en el Puigades.
1: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 3 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, sí, per a contar-vos tota l'actualitat del València i de tots els seus equips.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Rubo, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial de València.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
2: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
2: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, a l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 3 d'agost, on el València afronta la setmana del trofeu Taronja. El partit de presentació davant la seva afició el disputarà el València este pròxim dissabte a les 9 de la nit a l'estadi de Mestalla davant el Newcastle, un València que va tornar este passat cap de setmana d'ixe stage de pretemporada a Sant Josh Park, a terres angleses, on va estar durant tota la setmana passada i que va finalitzar amb ixe partit davant l'Stock City el passat dissabte amb empat a un. El València va empatar a un davant l'Stock City en ixe gol de Danjuma, que està sent el protagonista de lo que va ser pues ixe stage per terres angleses, amb els dos gols que va marcar, ixe gol davant l'Stock City després d'una gran jugada, tot siga dit, de Javi Guerra. Ara l'equip que a partir de demà tornarà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, com diem, per a començar a preparar aquest partit del pròxim dissabte, el trofeu Taronja, davant el Newcastle. Un rival ja més important, ja més dur i exigent en esta pretemporada, perquè el València s'enfrontarà pues, a un equip de la Premier League i que té en les seues files jugadors importants. Serà un bon test el que tindrà el València, ja diem, este pròxim dissabte en Mestalla, de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim dia 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Encara que este partit, el Trofeu Taronja, no serà l'últim partit de la pretemporada del València, perquè encara quedarà per disputar un partit més, que serà la pròxima setmana, com també estava ja previst, després d'ajornar-se la Lliga fins el dia 22, el València volia disputar altre partit, serà la pròxima setmana, per allò de mantindre el nivell competitiu. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu i farem balanç, anàlisi a lo que ha sigut ixe segon stage de la pretemporada en Sant George Park, en ixa victòria davant el Derby County, en el partit d'entrenament 2-1, i en ixe últim partit que va disputar el València davant l'Stock City, amb ixe empat a 1, i on ja diem el més destacat va ser Danjuma, el protagonista, el protagonisme, un golejador de Danjuma, la cobra, que va marcar 3 gols en els dos partits que va disputar el València per terres angleses, 2 davant el Derby County i 1 davant l'Stock City. Un Danjuma que vol ser un jugador important per al València de cara la pròxima temporada. Va jugar els seus primers minuts en estos partits de pretemporada i va jugar precisament de nou, de davanter de referència. Ho comentem tot i també comentarem que ja el míster Carlos Corberán va definint el que pot ser l'equip titular, la columna vertebral de cara a l'inici de la Lliga i se dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo, amb el porter Stole Dimitrievski, que bueno, va jugar pues, davant l'Stock City els seus primers minuts en la pretemporada i mostrant-se pues, segur, com ja ho va ser en la segona volta de la Lliga, on va ser un jugador molt important per a l'equip, amb César Tàrrega i De Haas com a centrals, i ixe doble pivot en el centre del camp, amb Guido Rodríguez, amb Ugrinic, també amb Dien, un dels fitxatges del València, al igual que De Haas i Sato, que s'han, i ho comentarem i ho venim comentant en esta pretemporada, s'han adaptat, s'han acoplat molt bé a l'equip dins i fora dels terrenys de joc. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que, per cert, molts de vosaltres, sobretot els abonats, esteu preguntant-nos quant arriba el passe, quant arriba l'abonament de la pròxima temporada. Alguns de vosaltres ja l'heu rebut en el vostre domicili. A tres tranquils, que ja està en camí, i jo crec que molt pront, en els pròxims dies, la pròxima setmana, arribarà pues, ixe passe, ixe abonament del València de cara a la pròxima temporada, un abonament que és molt especial, perquè és la deu de Mestalla, i és un passe pues, que té pues, un disseny també pues, molt especial i molt exclusiu per a despedir com cal a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, els que encara no tingueu el passe o l'abonament, dir-vos que se'l podeu descarregar, tindre l'abonament digital. Bueno, pues ara després en l'informatiu també donarem aquesta informació de servici públic com cada dia. Donarem així l'informatiu del València. I també important, este dijous a l'estadi de Mestalla, jornada de donació de sang. Com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana organitza pues, aquesta donació de sang, o sea, podeu donar sang i també pues, podreu tindre dos entrades per al trofeu taronja. Ho comentem tot, com comentarem també l'actualitat de l'acadèmia. En un Mestalla, el filial del València, que porta dos partits en esta pretemporada, dos victòries i en bones sensacions per a l'equip d'Òscar Sánchez, el que estem veient en esta pretemporada. El València femení, que també pues, continua preparant la seva pretemporada, ja va jugar la setmana passada el primer partit de la pretemporada, va empatar davant el Barley i que ja sap també pues, quant debutarà en el seu retorn a la Lliga F. Serà a Mendizorroza davant l'Alavés el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu que com cada dia podeu veure en la app, en la web, en el canal de YouTube del València. I des de la setmana passada també estem pues, recordant i dient-ho que pots escoltar-nos en el teu cotxe a través de l'aplicació del València i bueno, pues, a través de CarPlay o Android Auto. Ahí pues, també pots escoltar-ho. És molt fàcil. Actualitzes l'app del València i de seguida t'apareixerà en el teu cotxe i ahir pots escoltar-nos des de qualsevol part del món, allà on estigues. Igual que pots veure este informatiu cada dia a través de l'app, de la web i el canal de YouTube. Bueno, pues anem a començar i anem a saludar i a donar la benvinguda com cal a don Pablo Orch, que s'incorpora avui. Així, pues, després de lo que ha sigut uns mesos de paternitat i cuidant dels seus, però ja tenim així a Pablo Orch. Pablo, què tal?
2: La veritat que molt bé, amb ganes ja de tornar, estar seguint-vos en totes les plataformes, depenent del dia i de la circumstància. A més, com dies, amb la novetat ara de sobretot per la comoditat, no? Ja del CarPlay i l'Android Auto, perquè ja es podia escoltar, tu li donaves al reproductor i estàs connectat per Bluetooth, no? En el cotxe podies escoltar-ho, però ara és molt més pràctic, no? Perquè aquells que ja tenen pues, el sistema operatiu del cotxe algo més modern, simplement tenen el logo en la pantalleta, li podran fer clic i directament escoltar tots els continguts d'esta casa i la veritat que és molt, molt pràctic. Jo he fet ús ja de l'aplicació d'esta novetat, com també pues, això, està seguint el YouTube i totes les plataformes durant estos mesos.
1: Bueno, pues ahí podràs escoltar-nos, ja dic que en el dia a dia, en el nostre informatiu, pues ara, en estos mesos d'estiu i a partir de setembre, en la nova programació, que també pues, anem a tindre per davant i que ja vos anirem contant. Bueno, Pablo, pues anem en l'actualitat del València, com diem, va tornar este passat cap de setmana, d'eixe segon estatge de la pretemporada en Sant George Park, on va finalitzar en ixe partit davant l'Stock City, 1-1, ara parlarem, ara farem un anàlisi, balanç de tot el que ha sigut, però anem en l'última hora de l'equip que tornarà de mals entrenaments, així a la Ciutat Esportiva Paterna, per a preparar ja ixe trofeu taronja del pròxim dissabte.
2: Sí, demà l'equip tornarà ja a treballar en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, sobretot pues, pensant, no? O emulant ja el que seria pues, una setmana de competició, no? com aniran donant-se pues, en un futur. Sempre ho hem dit, no? En circumstàncies normals, el trofeu taronja és el partit previ a l'inici de Lliga, en quan ja sabem que per temes del Mundial i el calendari pues, ha canviat un poc aquestes primeres jornades, el València no jugarà en ixe primer cap de setmana de competició, per dir-ho d'alguna manera, per tant, canvia un poc, però ja pues, és entrar en ixa dinàmica de competició, a més per l'entitat del rival, per el fet de que és l'estrena al camp de Mestalla una temporada més, si jo crec que ja, no? Pues, a poc, des de demà, centrats ja en ixa nou model, en ixa nova fase de la pretemporada, que ja és l'última, la que anem a tindre.
1: És el trofeu taronja, el partit per excel·lència, és el partit de presentació en Mestalla, davant la nostra afició, i ahir pues, el València disputarà ixe partit davant el Newcastle, que ja és, pues, és el rival, jo crec que va ser el rival més important, més exigent i més dur que va tindre fins ara el València. Recordem en els partits que va disputar en l'Estaix d'Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, va ser aquell partit davant el Petro de Luanda, després així en l'Antonio Puchades, el partit davant l'Eldense i el Castelló, la setmana passada en Sant Josh Park, ixe partit també pues, d'entrenament davant el Derby County, el partit davant l'Stock City, ara el trofeu taronja, però encara quedarà un partit més, perquè com venim comentant, el València començarà més tard de la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, i sí que n'hi ha ja previst per a la pròxima setmana altre partit. El rival pues s'està tancant, però se vol que siga pues un rival per a mantindre ixe nivell competitiu de l'equip de cara a lo que serà ja pues l'inici de la Lliga.
2: Sí, com estàvem comentant, s'ha hagut d'adaptar, no, ixe habitual tram final de la pretemporada de cara a l'inici de la Lliga, i a més s'ha de fer de manera molt conscient, perquè l'inici de Lliga va ser més intens que de manera habitual, perquè al no jugar en ixe primer cap de setmana s'ha de recuperar el partit, i això va fer que aquestes primeres setmanes de competició, una vegada arranque en aquest tram final del mes d'agost la Lliga per als nostres, pues vaig a ser molt intensa, ja que plegar de la millor manera possible. Per això diem pues, la pròxima setmana, a l'espera de poder anunciar pues, tots els detalls, però està treballant per a pues, tindre ixe últim amistós que pues va a canviar un poc, no? La idiosincrasia de la pretemporada del València de lo que és habitual.
1: Mentrestant, com diem, l'equip tornarà demà als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, encara que en este dia lliure, com sol ser habitual, molts dels jugadors s'han passat per així, per la Ciutat Esportiva de Paterna, sobretot els que estan lesionats, que estan recuperant-se de les seues lesions i els que van acabar amb problemes físics també, pues ixe estaix de Sant George Park, com va ser pues Justin de Haas, Diakabi, bueno, que recordem no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stock City, o Justin de Haas, que va acabar el partit en problemes físics. Però, Pablo, estem parlant, els dos han estat este matí en la Ciutat Esportiva de Paterna, tractant-se, recuperant-se. No són lesions greus ni importants, pues, les típiques lesions. En el cas de Diakabi, que recordem, va reaparèixer, ha reaparegut ja en esta pretemporada, després de 6 mesos vora de lesió, no va poder finalitzar l'entrenament, ja ho contarem, el passat divendres, però bueno, estava així previst que no entrarà en la convocatòria, perquè bueno, ara en pretemporada lo que n'hi ha que és previndre, pues, i sobretot anar en molta cura per a no forçar als jugadors, i aquest va ser el motiu perquè, pel qual no va entrar en la convocatòria.
2: Sí, com diem, doncs, avui aprofitant d'aquest dia lliure per a seguir treballant, per a recuperar-se, no?, aquests jugadors amb aquestes molèsties. Evidentment, hi ha altres jugadors dels que hem parlat que tenen lesions d'algo més de durada i que també estan treballant per a tornar com es pronte millor, però en aquest cas doncs, són dos futbolistes, dos centrals, que per diferents circumstàncies doncs, han estat avui així per a... doncs, tornar com es pronte millor, en el cas de Diakabi, com dius, més o menys pues, després de la càrrega de treball que està portant en eixa progressió de cara a la tornada a la competició, pues, un poc dins de lo previst, ja veuré, pues, de Haas també. És cert que jo crec que ha vingut, no?, amb moltes ganes, amb eixe ímpetu que està demostrant i també és, inclús podríem dir, dins de lo habitual, no?, que puguen donar-se aquestes circumstàncies.
1: Sí, en el cas de Justin de Haas, que va jugar pues, pràcticament tot el partit davant l'Stock City, se va retirar en el tram pues, final per unes molèsties, res greu, res important, el que patix el jugador neerlandès del València, que podrà estar. També ja dic per aixe trofeu taronja del pròxim dissabte en Mestalla. Recordem que Sadiq continua recuperant-se d'aixa lesió muscular que li va impedir estar en el estatge de Sant Jospar per terres angleses. El davanter pues, se va quedar en València recuperant-se de la seva lesió per veure si, ja dic, pot estar, s'espera que sí, per al debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost, perquè se va lesionar en l'entrenament previ al desplaçament cap a terres angleses, i això va ser el motiu pel qual se va quedar així el davanter nigerià.
2: Sí, no ha estat en este stage el bo de Umar Sadiq, que se l'espera de tornada pues, en les pròximes setmanes per a sumar alternatives en eixa parcel·la ofensiva. Ha estat per temporada ja el van veure en acció en els partits així en la ciutat esportiva de Paterna, però ara després no anirem parlant un poc més del que ha sigut este stage, però en eixa posició de nou pues, hem vist també les alternatives que té l'equip, com comentaves a l'inici de l'informatiu, Robin Miche, protagonisme per a Arnau Danjuma, que també pues, suma algo més de competència, no?, en eixa polivalència que té. Evidentment, pues, el que ens interessa és que estiguen tots disponibles com es pronte millor per a que totes aquestes alternatives estiguen en la mà de Carlos Cobrani del cos tècnic per a decidir i per a pues, elegir el que millor consideren per a cada partit.
1: Bueno, pues així està, ja dic, l'estat de la infermeria del València, en aquests jugadors recuperant-se, en el cas de Haas, sense massa problemes, Diakabi, pues ja dic que se va quedar fora de la convocatòria, però és més que res perquè estem en pretemporada, ell ve també ja de reaparèixer després de vora 6 mesos de lesió, i bueno, en el cas de Sadiq, pues bueno, encara pues... tindrà que estar unes setmanetes més recuperant-se, però s'espera que pugui estar per a inici de la Lliga. Dit això, Pablo, anem a analitzar un poc, a fer balanç de lo que va ser ixe estatge de la pretemporada de València la setmana passada en Sant Josep Park, en ixe magnífiques instal·lacions on va estar el València, que va acabar en ixe partit davant l'Stock City del passat dissabte, 1-1, amb gol de nou de Danjuma, després d'una gran jugada de Javi Guerra, i un stage que on el València va disputar dos partits. Un partit d'entrenament, també la setmana passada, el passat dimarts, davant del Derby County, on va guanyar 2-1 en aquests dos gols de Danjuma, i com diem, el partit davant l'Stock City, 1-1, on Danjuma pues, és el protagonista, podien dir, perquè bueno, va marcar 3 gols en aquests... dos partits i tornant a jugar, perquè Danjuma fins ara no havia jugat en esta pretemporada per aquestes molèsties que havia arrossegat en l'esquena, pues va jugar davant el Derby County, va marcar aquests dos gols i l'altre dia davant l'Stock City ja van veure aquest gol que va marcar després d'una gran jugada de Javi Guerra, Pablo.
2: Sí, ara mateix estem veient-lo en imatge per a aquells que estiguen seguint-nos per l'app, pel web o pel canal de YouTube, eixe gol, eixa definició també de killer, apareguent en el punt de penal el jugador neerlandès del València, i com estàvem dient, en la fase anterior de la pretemporada, pues, aquestes molèsties en l'esquena li van impedir pues, estar present en aquests amistosos així en la ciutat esportiva de Paterna, però ja en terres angleses ja ha tingut l'oportunitat de jugar, i a més, el que estàvem dient, apareguent com a golejador, marcant tots els gols de l'equip en esta setmana en terres angleses davant el Derby County i també davant el Stoke City en eixa posició pues més centrada com a referent ofensiu, deixant en este cas la banda per altres companys. Sabem de la polivalència, no? Ja ho vam veure la passada temporada d'Arnau Danjuma, i de moment pues, acceptant, no? el repte d'ocupar eixa demarcació.
1: Un Danjuma que es mostrava molt content en acabar pues, el partit davant l'Stoke City per això dos gols, i tres gols, que va marcar dos davant el Derby County, un davant l'Stoke City, i també pues, molt tranquil sobre el seu futur.
3: Bueno, yo creo que en la primera parte teníamos mucho control, hemos jugado muy bien, hemos generado ocasiones para ganar el partido, pero ellos no han conseguido muchas opciones para ganar el partido, y creo que el gol que han metido fue un poco suerte también. Al final creo que el resultado es justo. Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también, y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo. Pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también, porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar, y estoy cómodo como extremo también. Sí, hay muchos rumores. Bueno, en el momento soy jugador de Valencia, estoy con mi foco aquí, estoy trabajando aquí, y yo pienso que bueno, el año pasado era un año duro para nosotros, porque yo pienso que tenemos más para dar a vosotros, a nosotros también, y que este año puede ser un año bueno para todos. Bien, creo que hemos trabajado muy bien esta semana. Yo me quedo con las sensaciones que tenemos algo para dar. Hemos trabajado duro también, y las sensaciones están bien. Bueno, también siempre los partidos en la pretemporada no son partidos real, porque, por ejemplo, hemos entrenado dos veces cada día, los jugadores están un poco más cansados que normal, y yo confío mucho en el equipo, confío mucho en que podemos hacer, y bueno, a ver, es parar y dar todo lo que podemos dar cuando arranca la temporada.
1: Danjuma, protagonisme golejador en esta pretemporada per terres angleses, marcant ixos tres gols i dient que ell vol, que està molt tranquil sobre el seu futur, i que vol ser un jugador important per a l'equip.
2: Sí, com diem, al final, pues, les primeres setmanes de pretemporada, amb ixes molèsties, no va poder participar dels amistosos, però una vegada ho ha pogut fer-ho, pues està demostrant, no? Aixes ganes que té de recuperar sensacions i de tornar a ser important en un València que també, no? Pues espera que puga ser-ho, i que en este inici de Lliga, com ja ho va ser en l'inici de la temporada passada, puga continuar sent un jugador determinant.
1: Jugant de nou, com diem, de davanter de referència, Arnau Danjuma, Hugo Duro, Danjuma van jugar aixòs partits tant davant el Derby County com davant l'Stoke City en absència de Sadiq, que ja han contat que se va tindre que quedar així en València recuperant-se d'aixa lesió muscular. Però bueno, hem vist a Danjuma, que també va acabar el partit pues, davant l'Stoke City jugant en banda, com ja va jugar la passada temporada en Lliga, però jugant de nou, molt còmode, molt a gust i marcant gols.
2: Sí, com diem, ho hem comentat en aquesta definició del gol davant l'Stoke, apareguent en el cor de l'àrea, més manejant-se bé per a crear-se l'espai després de la jugada de Javi Guerra. Va ser la primera part, no?, jugant d'inici, en la que va ocupar aquesta demarcació. Després, a l'inici de la segona, pues va caure a banda ja per els primers canvis que va fer Carlos Corberán, fins a pràcticament l'hora de partit. que ja va deixar el terreny de joc, però, com diem, sent protagonista en esta fase de la pretemporada, en aquestes dues posicions, en les que ja el vam veure la temporada passada, jo crec que poc queda per descobrir d'Arnau Danjuma en este sentit, però, pues, ahí sent important i aportant en esta pretemporada el jugador neerlandès en aquestes dues posicions, en la banda esquerra i en la punta d'atac.
1: Danjuma, que, com diem, ha sigut protagonista en este estatge de pretemporada per terres angleses, que va acabar en aquest partit davant l'Stock City, bueno, el partit i d'aquest empat, bueno, que ja pues, comentaren en la retransmissió del passat dissabte, pues, vam veure un València, podríem dir, de més a menys, un bon València, una bona primera part, la que va protagonitzar en el B365 Stadium de la ciutat de Stoke-on-Trent, una primera part amb un 11 pues, molt titular, podríem dir. L'equip s'ha mostrat sòlid, ordenat, avançant-se, com ja hem comentat, en aquest gol al marcador de Danjuma després d'aquesta gran jugada de Javi Guerra. La segona part va ser més fluixa del València, pues, ahir van haver ja pues, més canvis en l'equip i després pues, va arribar també aquesta jugada desafortunada del gol de Montferrer en pròpia porta que va significar l'empat del Stock City, Pablo.
2: Sí, al final la primera part, com estàs comentant, Robi, vam veure un equip que pot ser prou semblant al que puga plantejar en les primeres jornades Carlos Corberán, pues, tenint en compte alguna circumstància, no? Com aquesta acumulació de baixes en el lateral dret en el que va ser protagonista Montferrer, per a lo bo i per a lo roïm, perquè jo crec que va estar pues, en la línia de l'equip, però després va tindre aquesta acció de mala fortuna el jugador del Mestalla, i va ser una primera part. Evidentment, 45 minuts per a tots els que havien jugat d'inici. A partir d'ahí pues, van començar els canvis amb una primera tanda, no? al descans, canviant pues, jugadors en totes les línies, amb canvis en la parella de centrals, l'entrada d'Iker Córdoba, Dani Rabo, Goduro i Otorbi. Després, al minut 60, no? Com comentàvem abans, l'eixida de Danjuma, entre d'altres, per a una altra tanda de jugadors, però van entrar a participar diferents futbolistes, i això és tot el disc que hem vist en el 85. Sempre passa, no?, en aquests partits de pretemporada, que una vegada comencen aquestes rotacions, aquests canvis, pues, també el ritme baixa, aquests canvis de posició d'alguns futbolistes, vas adaptant-te i al final va passant el partit sense que passen massa coses.
1: L'important és que l'equip pues, va rodant-se, va agarrant aquest ritme, aquest nivell de competició que donen estos partits, tots els jugadors pues, tenint protagonisme, minuts, però l'important, arribar de la millor manera possible al debut de la Lliga el pròxim dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. I ara, pues, a preparar, a continuar pues, preparant a partir de demà ixe partit del trofeu Taronxa en Mestalla a les 9 de la nit davant el Newcastle, que ja diem va ser a 3. Jo crec que és el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És un equip Premier en jugadors importants, encara que han perdut pues, a jugadors com Gordon, com Tonali, pues, també com el Bruno Guimarães.
2: No està la cosa tranquil·la per allí.
1: Sí, perquè el seu entrenador ha dimitit també,
2: sí, però,
1: per totes aquestes eixides, però així i tot és un gran equip i jo crec que va ser un bon test de cara a lo que serà el debut de la Lliga.
2: Sí, al final per a un poc seguir en la línia, està increixent, podem dir, de la pretemporada, perquè pues, hem passat de el primer rival en l'estat, l'equip del Petro de Angola, a dos equips de segona divisió espanyola, després equips de Championship, també en ixe increment, no?, en quant a la competitivitat dels rivals per a pues, tancar esta fase en el trofeu taronja davant el Newcastle, pues, ja amb un rival de molta entitat, a més per a seguir veient, no?, algo que ja vam començar a veure en estos últims partits, sobretot el dia de l'Estoc, el que dèiem abans, un 11 pues, algo més titular, una parella de centrals que comença a consolidar-se, el mig del camp, no sé si anar veient, no hi ha coses del que s'està treballant en la pretemporada.
1: I d'això anem a parlar ara després d'esta pausa per a publicitat, de que ja pues, l'entrenador del València, Carlos Corberán, ja va definint, ja va consolidant ese equipo titular, esa columna vertebral de cara pues el inicio de la Liga en Mestalla davant el Celta de Vigo. Todo eso, anem a parlar ara en tornar a la publicitat.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
6: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: El València debutarà en la Lliga el dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja estem en el tram final de la pretemporada el dissabte el trofeu taronja davant el Newcastle. La pròxima setmana, altre partit, també que disputarà el València, en ixe rival, que a l'espera de confirmar-se que puga ser pues, oficial, t'apunta que serà el Rajà de Casablanca, però esperarem a l'eixa confirmació oficial. Però serà l'últim partit que disputarà el València de la pretemporada abans del debut de la Lliga. Però ja hem vist en estos últims partits, sobretot el del passat dissabte davant l'Stoke City, on el míster Carlos Corberán pues, ja va definint, consolidant el que pot ser ixe equip titular de cara al debut de la Lliga, la columna vertebral de l'equip. Ja comentarem en la retransmissió del partit que anava a eixir pues, en un 11 que podria ser el titular i que ixos jugadors anaven a tindre pues, alguns d'ells més minuts, com aixina pues, van ser, que van disputar pues, entre 60-70 minuts, altres van jugar 45, però bueno, sí que hi ha les càrregues de treball per a aquests jugadors que van a formar la columna vertebral de l'equip titular de cara al debut de la Lliga són més grans, són més intenses, i ho van veure davant l'Stoke City. Dimitrievski, que fins ara no havia jugat en tota la pretemporada, va tornar a jugar, va jugar tot el partit, els 90 minuts, el porter de Macedònia. Van veure també com aquesta parella de central, de Haas i Targa també se consolida i al centre de la defensa, en un Gallà en banda esquerra, la banda dreta va jugar pues, Montferrer, el lateral del Mestalla, també en aquesta posició va jugar Rodrigo Gamón, a l'espera que el València pues, fitxe en aquesta posició, aquest reforç en la banda dreta. El doble pivot en Guido Rodríguez i en el suís Filip Urinić, encara que també en aquesta posició va jugar pues, Dien. Per davant d'aquest doble pivot, Javi Guerra, que també ha sigut de lo més destacat d'esta pretemporada, jugant pues, de mitja punta, de jugador d'enllaç, de 10, com vulgueu dir-lo, però alliberat, molt alliberat i amb molt de protagonisme. De fet, com hem dit, la jugada del gol de Danjuma és una gran jugada de Javi Guerra. Un Javi Guerra que en eixa posició, ja vam veure en la segona volta de la Lliga, pues, va rendir a un gran nivell. Les bandes, una per al japonès Sato, que està sent pues, la sensació d'esta pretemporada, l'altra per a Luis Rioja, i en la davantera, pues, Danjuma, con Diem o Hugo Duro. Però bueno, ixe és, Pablo, pot ser, d'ahir va eixir segur, l'equip titular de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Encara queda el trofeu taronja davant del Newcastle i ixe últim partit la setmana que ve, però jo crec que ja el míster va definint lo que pot ser l'11, a l'espera també que arribi el lateral dret, el fitxatge en ixa banda dreta.
2: Sí, al final, sí, si ens agafem un poc, no, el que va ser el tram final de la temporada, pues, hi havia que anar, no, omplint els buits que hi havia en diferents moviments de la plantilla i també encaixant aixos jugadors que han vingut d'este mercat d'estiu i ja anem veient, no, pues, amb la tornada de Dimitrievski a la titularitat, a tindre la presència de Bait Pals, pues, com van consolidant-se, ixa parella amb Tàrrega i De Haas, que està sent, pues, com diem, no? El que sembla que comença a agafar més cos.
1: Dimitrievski, molt segur l'altre dia, va jugar els primers 90 minuts, tot el partit, perquè fins ara havia sigut pues, Vicent Abril i Cristian Riveros, que havien jugat, però fins ara no havia jugat Dimitrievski, i bueno, com sempre el porter de Macedònia, molt segur, va ser un jugador molt important en la segona volta de la Lliga, ho hem dit, Dimitrievski va ser pues, un porter que li va donar molts punts al València perquè va ser decisiu en parades pues, que van donar pues, punts al València i l'altre dia en el seu retorn pues, veurem el que és capaç d'aportar pues, Dimitrievski.
2: Sí, al final l'acció del gol, com comentàvem abans, aquest autogol de Montferrer va ser una acció desafortunada ahir per una pues una situación, ¿no? Tan de sentada lateral, pero bueno, al final yo creo que también, ¿no? El que se espera de esto es que aporte el que ya va a hacer la temporada pasada y ya plus de veteranía también, de saber estar y de donarle tranquilidad, ¿no? Como digo, a una parella de centrales que comienza a agafar forma, amb Tàrrega y Dejas,

0: Jo crec que amb el factor que no sé si és clau o determinant d'estar acompanyat amb Guido i Jugrinis, jo crec que s'estan entenent bé en aquests diferents rols en el mig del camp. Jo crec que la presència d'un futbolista com Guido li dona pues, molta tranquil·litat als altres integrats d'aquesta medular. I a més, pues, a Javi Guerra el coneixem amb molta mobilitat. També Ugrinich, que de vegades no, s'intercanvien ahí rols per moments. Jo crec que són futbolistes molt dinàmics, però Javi, pues, evidentment, no té aquesta capacitat de superar línies, d'aparèixer en l'àrea. Caure, per exemple, pues, un poc al lateral de l'àrea, com va fer l'altre dia en aquesta acció, en aquesta assistència Arnau Danjuma, i està pues, també fent aquest pas endavant que jo crec que s'espera, no?, d'un jugador criat a ser tan important com és Javi Guerra.
1: I després els fitxatges que ha fet el València fins ara, i els que estan encara per vindre, com Justin De Haas, el central neerlandès, el japonès Rino Sato o el migcampista de Mali, Aliu Dien, que ho hem comentat, s'han adaptat molt bé a l'equip dins i fora del terreny de xoc. Jo crec que també això és molt, molt important. Hem vist, jo crec, que un Justin De Haas al central neerlandès, en el que ens parlaven d'este jugador, un central zurdo, en bona eixida de valor, 1,94 d'alçada, en poderío, les jugades, ja dic, per dalt, mostrant el seu poderío, bones sensacions. Dient, jo crec que també molt bé, adaptant-se i sobretot assimilant tot el que vol tàcticament el míster en el centre del camp, com diem, acompanyant a Guido Rodríguez, perquè, bueno, és cert que en la primera palatria va jugar Grinch, però després va eixir també pues, Dient, i també pues, en eixa posició, o què dir de Sato, que és la gran sensació d'esta pretemporada per eixe golàs que va marcar davant l'Eldense, però també rendint molt bé, en aquesta posició d'extrem esquerre i mostrant tot el bo que ens havien parlat d'aquest jugador. Qualitat, descaro, atreviment i també sacrificat en el treball.
0: Sí, és que estem parlant de jugadors de diferents perfils que han aplegat este estiu al València. En el cas, com comentaves inicialment de Justin De Haas, és un jugador ja fet, que ve d'estar en la Lliga Portuguesa, de ser pues, titular habitual en el Famalicao en estos últims cursos, i que pues, continua en aquesta progressió, no? Ara en el València, pues, tractant de ser important ja des de l'inici, d'aportar pues, també eixa solidesa, eixa capacitat, no?, d'ajudar a l'equip des de la rereguarda, amb un Dieng, no?, que és cert que és un jugador pues, algo més major en quant a la edat, però que ve d'un futbol pues, més diferent i, com dius, treballant també tàcticament, és un portent físic.
1: Va marcar un golàs, des de fora de l'àrea per tot l'escaire davant el Castelló, però, sí. Però sobretot això, jo crec que en eixa posició acompanyant a Guido en eixe doble pivot, hem vist, jo crec que s'ha adaptat molt bé i tàcticament té clar, no?, eixe posicionament en el camp.
0: Però el que diem també, no?, que també és un jugador de molta potència, que això te pot ajudar, no?, evidentment, en certs moments, o en certes maneres de jugar en alguns trams de partit. Jo crec que és important un perfil així i que estem veient-lo, no?, que a poc pues, va tenir protagonisme en l'equip, en eixe doble pivot, i com dies, no?, Sato és algo molt diferent, perquè és un jugador molt jove que està en eixe moment de poder explosionar, de poder canviar definitivament la seva trajectòria. Un jugador que ja ve fent les coses bé al seu país i que ara amb la plegada d'Europa ho estem veient en la pretemporada. És un jugador que no s'amaga, que té molt de potencial ofensiu, però com dius, que no se li cauen els anells a l'hora de treballar, d'ajudar i de ser disciplinat tàcticament.
1: Bueno, pues el míster, que ja dic, en este pròxim partit, que l'equip tornarà pues, demà al centre més per a continuar preparant ixe encontre davant el Newcastle, el del Trofeu Taronja, continuarà pues, perfilant el que pot ser ixe equip titular, ixe 11, però sobretot una columna vertebral que va, jo crec, veient-se pues, molt definida de cara l'inici de la Lliga. ho hem contat, demà torna l'equip als entrenaments, després

0: Presel va a tornar de matinada, en la matinada del diumenge, deixa estar per Sant Josh Park i va donar el dia de descans d'ahir. Avui, encara que avui, com diem, molts dels jugadors han estat així. Els que estan pues, en algun problema físic o es lesionats de llarga durada, pues, recuperen-se, com és el cas de Justin de Haas, que va acabar en problema físic, però bueno, no té res greu i podrà estar, igual que Diakaví, que se va quedar fora de la convocatòria, però ja dic, res preocupant. De cara al trofeu taronja, això també és important, n'hi ha una jornada de donació de sang el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla, al pal Covid de Mestalla, aquesta jornada de donació de sang que sempre organitza la Fundació del València, aquesta fundació pues, solidària, preocupant-se per tots, i en este cas, pues ja dic que juntament amb el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana ha organitzat pues ixa donació de sang, Pablo, que recordem, tot aquell que vaig a donar sang, que està molt bé, pues també podrà tindre dos entrades per al Trofeu Taronja.
1: Sí, una vegada més, una relació que des de 2001 continua donant els seus fruits, i aquesta vinculació entre el València i el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. La data és el dijous, dia 6, l'hora, a partir de les 8:30 del matí fins a 1:30, eixa donació de sang en la llotja VIP del camp de Mestalla. A més, estem dient, en un any especial, evidentment, com és este per a el Coliseu de l'Avinguda de Suècia, i tot aquell que vulga pues pot aportar, en este cas, amb la seva donació, pues, molt, molt més del que puguen pensar, els que estiguen dubtant entre anar o no. Al final, les entrades són un estímul per al aficionat, però el que els ha de motivar, no? És allò que van a ajudar, pues, anant a esta donació de sang, per a que la gent ho tinga clar, van a haver entrades fins a esgotar existències, que no són infinites, i sí que ens explicaven que evidentment s'han de complir els requisits per a poder donar sang, per a optar a aquestes entrades, que són tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú per a esta donació. Així que els convidem a tots a que acudisquen a la llotja de Mestalla el pròxim dijous.
0: Dijous, jornada solidària, donació de sang al estadi de Mestalla, al palco VIP. Vos esperem. Més informació de servici públic que donem en este informatiu. Vos havíem donat un apunt en la portada de l'informatiu, però ara anem a ampliar, perquè sou molts, sobretot els abonats, els que esteu preguntant-nos, bueno, quant arriba l'abonament, quant ens arriba el passe? Alguns de vosaltres ja ha arribat, ja vos ha arribat, així ens heu dit, però altres no. Bueno, tranquils, que en els pròxims dies, la pròxima setmana, vos arribarà aquest passe. De fet, pues el València ja ha ficat pues, en marxa per a que tots aquests abonats, que són pues, 40.000 els que han renovat el seu passe, pues, el tindreu en el vostre domicili pues, molt pronte. Ja sabem que és un passe molt especial, és la deu a Mestalla, per això el València ha volgut que este passe siga pues, això, molt especial, molt exclusiu, però ja diem, tranquils, que vos arriben els pròxims dies, i si no, se pot descarregar l'abonament digital.
1: Sí, evidentment, la maquinària està en marxa, qüestió de logística dels enviaments, pues a cadascú li anirà plegant conforme aquests processos d'enviament es donen a la direcció que tinguen registrada en el portal del soci, en aquesta zona, no? De la web en la que està tota la informació dels nostres abonats, i en els pròxims dies, pues, com dèiem abans, algú li haurà plegat ja, algú li plegarà avui, demà, pues, en estos pròxims dies aniran plegant als diferents domicilis dels abonats, però sobretot també és important, encara que t'aplegui el físic, tindre en compte que es pot accedir a l'abonament digital. Ja es pot accedir, encara que no tinguis l'abonament físic, des de, com diem, el portal del soci, al web del València, i descarregar-lo en format passbook per a tindre-lo en el mòbil, i això ja pues, te permetrà tindre per a tota la temporada, perquè a més, com sabem que este abonament és tan especial, estic segur que hi ha qui no voldrà ni dur-lo en la cartera, voldrà tindre-lo en casa guardat amb aquest lema de Mestalla és etern. I un xicotet apunt, en la web està tota la informació per a obtenir, com diem, aquest format digital de l'abonament. Sí que hi ha que tindre en compte que els abonats de la grada d'animació que tenen inclòs, és l'únic sector que té inclòs el trofeu taronja en l'abonament, si no han rebut l'abonament, per com diem, estos sistemes de distribució al llarg de la setmana, podran passar per taquilles el mateix dia de partit per a recollir la seva entrada de cara al partit contra el Newcastle.
0: Informació de servici públic, que també vos contem cada dia així en l'informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat de l'acadèmia, que també tenim que contar moltes coses.
2: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: VCF Radio. La Academia.
0: Anem com cada dia en l'actualitat de l'acadèmia amb el Mestalla, que porta dos partits disputats en esta pretemporada, dos victòries i bones sensacions. Vicent Burguete, què tal?
6: Bones fredes, Josep Rovira, on faller el Mestalla d'Òscar Sánchez, que està deixant bones sensacions, també bons resultats, acoplant-se ahir a aquests juvenils també que estan pujant en el filial, així que, bueno, pues Òscar Sánchez està intentant exprimir el jugo en lo que té.
0: El passat cap de setmana, victòria davant el filial del Sunderland.
6: Exacte, 1-2 front al equip anglès, el filial del Sunderland, el Sunderland sub-21 en el Pinatar Arena, i ese partit que es va fer ahir en esa frontera entre Alacant i Múrcia, i pues bueno, l'equip d'Òscar Sánchez, que primer pues va marcar Héctor Mir al baló parat, recordem, un jugador que ha pujat del juvenil i en època cadet, siguent defensa, va marcar 10 gols, ni més ni menys, en una temporada, a veure si tenim sort, i este any també ho replica marca en el filial i també després va marcar en els minuts finals Adrián Ochoa a Trapesa, que puja del juvenil, este any serà part del València-Mestalla i recordem també que l'any passat va marcar 21 gols en 28 partits, siguent el quart juvenil de tota Espanya en major promís de gol per minut.
0: Bueno, pues victòria davant el Sunderland, però també havia guanyat en el primer partit davant el Villarreal B, o sigui, porta 2-2, partits de pretemporada és el que hem dit, per a, bueno, pues anar agarrant aquestes bones sensacions, ritme de competició, però bueno, està en bona línia l'equip d'Òscar Sánchez, que el pròxim partit és este pròxim cada setmana, no?
6: El dissabte, front al Fieza, rival que serà també de Lliga, de segona federació, i ser grup 3, recordem que Auguste i ser reajust en els grups, ara ja no tenim equips catalans, sí que tenim equips murcians, així que el Fieza, que també serà rival en Lliga, recordem, pues serà el tercer rival del València-Mestalla en pretemporada. Temporada per ara, tot exitós, totes victòries, a veure si contra el Cieza també continuem en aquesta ratxa.
0: El Cieza, sí, que serà, com estava comentant Vicent Burguete, rival del filial del València quan comence la Lliga. Bueno, dels canterans i dels jugadors del Mestalla ho han comentat també, que bueno, ahí estan tenint també el seu protagonisme. Pues Rodri Gamón, Montferrer, encara que l'altre dia pues, va tindre mala sort, tenia ja jugada desafortunada, però Guanyala, també en minuts, què dir de Vicent Abril, ahí estan també els canterans del Mestalla ajudant al primer equip. Bueno, això en quant al Mestalla, Vicent, tenim el juvenil de la nostra acadèmia en Canàries perquè avui debuta en un torneig que va guanyar l'any passat.
6: El conjunt de UG Rivera, el juvenil A, que va a intentar revalidar i defendre el seu títol, el seu trofeu, en el torneig sub de neu Bonita Cante Pro, en La Palma i en Gran Canària. Un torneig pues, de cert de prestigi en equips de la Lliga, pues, Real Societat, Sevilla, també el València i també pues, un rival d'entitat com és l'Aston Villa de la Premier League d'Anglaterra i també pues, Las Palmas, Tenerife i els anfitrions, El Paso i Mensajero.
0: Debuta esta vesprada. No?
6: Esta vesprada a les 7 hores locals, 7 hores peninsulars, 6 hores locals, front a Las Palmas. El equip de Euge Rivera que l'any passat va guanyar la final front al Real Madrid.
0: Bueno, pues també vos contarem com què és el que fa el juvenil en este prestigiós torneig que ja diem va guanyar la temporada passada. Alguna cosa més?
6: Per cert, si algú vol veure, a les, recordem, 7 hores peninsulars en el stream, ho hem deixat en la notícia, de la competició, ahí podreu veure des de YouTube.
0: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'acadèmia, el València femení, Pablo, que continua preparant el pròxim partit de la seva pretemporada, el primer el va empatar así en el Antonio Puchades davant el Barley.
1: Sí, està ja pues, en aquesta quarta setmana de pretemporada de cara a aquest inici de Lliga, que ara parlem, perquè ja té horari confirmat. Des de el València femení continuen treballant. El pròxim que hi ha per davant és un duel dissabte davant el Birmingham City en les instal·lacions d'Olivanova. Va coincidir pues, amb aquest trofeu taronja, estan les nostres treballant, com també va coincidir el partit del Mestalla. Va ser una vesprada de molt de futbol, que la contarem evidentment així i anirem donant detall d'aquest partit també del femení.
0: I Condim ja té dia i hora per al debut en la Lliga F, per al retorn a la Lliga F les de Miquel Crespo.
1: Sí, ja tenim l'horari d'aixa primera jornada de Lliga per a les de Miquel Crespo en la seva tornada a la Lliga F, encara que pues, dona la curiositat que va ser contra un rival que ja tenien la passada temporada, altre equip que va aconseguir l'ascens com és el Deportivo Alavés, i eixe partit, eixa estrena de la temporada per a les nostres serà el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada.
0: I recordem, en eixe trofeu TM també per al València femení, partit molt especial així en Antonio Puchades, serà partit de presentació.
1: Sí, i a més serà contra el mateix rival del trofeu taronja de l'equip masculí contra el Newcastle, eixe duel, recordem, 23 d'agost a les 7 de la vesprada en el Puchades.
0: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 3 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, sí, per a contar-vos tota l'actualitat del València i de tots els seus equips.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
1: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
0: Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
2: Este es el 11 del València, el 11 de la il·lusió, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa 6 anys després. Tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano en la porteria. Està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski en defensa. Va a continuar jugant avui de lateral dret el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al Daldalla, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixo Mert, el de Denia, Pepe Lu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinich, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i el guajín Diego López, la mitja punta, Peral, que va a ser el millor anoeta, el de Chile, Javi Guerra, y dalt el golechador, Hugo Duro.

0: Jugant en tres centrals, sí. Guantara n'hi ha. Córner per al Barça. La pilota que la va botar ahí Marcus Rashford. A veure aquest valor de l'anglès. El València en el tram final d'aquest partit guanyant. Va Rashford, el valor, la pilota, l'altre Dimitrievski! L'altre Dimitrievski l'ha parat!
1: Una parada bona,
0: Ha aparegut, sí senyor, Dimitrievski, altre dels protagonistes d'aquest final de temporada del València. Estole Dimitrievski en Salvador, tornant a ser decisiu. Quina parada, mare meua! D'Estole Dimitrievski!
2: Sí, una més, per afegir a la seva col·lecció de parades en esta segona volta.
1: Es que gira muy bien hacia el lado donde va el balón y bueno, se encontró con él, pero tuvo la reacción rápida de poner las manos y evitar que el balón entrara, iba adentro.
0: Bueno, pues este en el minut 40 de esta segona part. 85 de partit, el València que està guanyant 2-1, que està fent el que tenia que fer, però de moment els resultats no s'estan donant, perquè el Getafe li està guanyant 2-1, el Rayo està empatant davant l'Alavés. Necessitaríem un gol de Osasuna. Quant ara el passe per a Frenkie de Jong, ara defensant ahí el València, entre centrals en Pepelu, en Unai i en César Tàrrega. Ha canviat ahí el míster, protegint-se més al València per a que el Barça no pugui empatar este partit. Atenció, anem a veure, perquè empata, anem a veure, perquè Mestalla està cridant, està celebrant un gol. Mestalla està celebrant un gol, i crec que empata
1: el Osasuna.
0: Anem a confirmar-ho, Víctor, perquè Mestalla està celebrant un gol.
3: Pero de momento no hay ningún gol en ningún otro campo que influya al resultado del Valencia.
0: No sé por qué está celebrando un gol. Mestalla a mí. Evidentemente está todo el mundo pendiente.
2: Sí, sí, y están en la banqueta también preguntando sin mirar, a ver qué pasa.
1: Pero yo estoy mirando el teléfono.
0: Está Víctor pendiente de lo
1: también,
0: que pasa.
1: Pero...
3: Que ha sido un error en la grada.
0: Algo
3: de hecho,
0: evidentemente.
3: La gente se me está girando y mirando por confirmar
0: No. Lo que pasa es que cree que ahí Soria ha hecho una parada espectacular. Cree que David Soria ha hecho una parada espectacular. Y ya, así ya. Está en celebrante el gol del empate Osasuna,
2: claro,
0: pero no.
2: Y están así en la banqueta todos mirando el móvil también, jugadores y preguntando, pero de momento no ni a novedad.
0: Es la parada que hace David Soria, David Soria acaba de hacer una parada que pensaba que era gol, pero es una parada que hace David Soria. Pues bueno, venga, que entreme en el tram final de este partido. Me hacemos imposible en este último partido de la temporada. El Valencia está ganando 2-1. El Getafe també necessitem un gol d'Osasuna. Quan trau Estole Dimitrievski, la pilota amunt, la tocava i Sadik, el
1: vamos,
0: valor.
1: Sadik, vamos,
0: Sadik, que recupera aquesta pilota. Apareix Guido Rodríguez per a fer-se amb ella, ve Guido per a Thierry. Thierry la penja, busca el valor per a Javi Guerra, vore que s'envola en el Javi Guerra,
1: falta,
0: disputa Javi
1: falta.
0: Guerra.
2: Falta, sí, senyora,
1: falta. Falta Javi, que ahí no puede ir a ningún lado.
2: Sí, però bueno, tampoc passa res. Si vas guanyant i fas una falta, te dona temps a ordenarte.
1: Saque de puerta.
0: Bueno, pues así continúa guañante el Valencia y continúa guañante el Getafe, porque a pesar que Mestalla había celebrado un gol de Osasuna, que no era ni molt menys, pero bueno, anem a veure que encara es posible, que encara pot ser posible en este tram final de partit, per a que el somni, que la il·lusió de poder tornar a Europa se pugui fer realitat, però necessitem un gol de Osasuna. Guantar ataca el Barça. Vinga, ara n'hi ha que defensar bé. Vinga, n'hi ha que assegurar la victòria en este tram final de partit. Ahí està jugant el Barça. El valor a la dreta per a Rashford. Marcus Rashford. Se valor per a que jugui ahí Marc Casado. Bueno, els jugadors que han entrat també en esta segona part. Ahí continuarà jo, Cancelo, endarrerint la pilota per a Valde. El baló que vol jugar el Barça, Frenkie de Jong. Ara el València defensant, tots en la seva àrea. És Rashford el que té la pilota. A veure Marcus Rashford, que se'n vol anar. Vinga, ahí va parar-lo Luis Rioja.

0: Rashford que coloca la pilota, ojo a la centrada, la trae muy bien César Tárrega, ahora es Ramazzani, no arriba, ahí Sadik, continúa ahí la presión del Valencia, Nebore, Javi Guerra que vuelve a portarse la pilota, se la porta Javi Guerra, se la porta Javi Guerra, ojo que se va Javi Guerra, entra desde el área Javi Guerra, a Nebore, Javi Guerra la pilota, retalla, continúa
1: sola.
0: Javi Guerra,
1: corner.
0: Que va muy solo. Ha provocado el córner Javi Guerra.
2: Sí, ha volgut girar-se, però després no ha trobat una passada fàcil per a Sadik i per això ha intentat ha tornat a intentar-ho ja soles. Bueno, però una altra cavalcada de Javi Guerra, una altra exhibició, eh?
0: Sí. Pues bueno, vinga, que estem en el 90.
2: I 8 minuts afegit, eh, anem a tindre.
0: 8 minuts de temps afegit.
2: I ara la gent li sembla molt, i està a Rioja preguntant al quart arbi, però 8 minuts, però per què?
0: 8 minuts de temps afegit.
1: Los que no...
0: Anem a estar pendents també de lo que passa en Getafe.
1: El alargue...

tornarà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, com diem, per a començar a preparar aquest partit del pròxim dissabte, el Trofeu Taronja, davant el Newcastle. Un rival ja més important, ja més dur i exigent en esta pretemporada, perquè el València s'enfrontarà pues, a un equip de la Premier League i que té les seues files jugadors importants. Serà un bon test el que tindrà el València, ja diem, este pròxim dissabte en Mestalla, de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim dia 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Encara que este partit del Trofeu Taronja no serà l'últim partit de la pretemporada del València, perquè encara quedarà per disputar un partit més, que serà la pròxima setmana, com també estava ja previst, després d'ajornar-se la Lliga fins el dia 22, el València volia disputar altre partit, serà la pròxima setmana, per allò de mantindre el nivell competitiu. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu i farem balanç, anàlisi a lo que ha sigut ixe segon estatge de la pretemporada en St. George Park, en ixa victòria davant el Derby County, en el partit d'entrenament 2-1, i en ixe últim partit que va disputar el València davant l'Stock City, amb ixe empat a 1, i on ja diem el més destacat va ser Danjuma, el protagonisme, un golejador de Danjuma, la Cobra, que va marcar 3 gols en els 2 partits que va disputar el València per terres angleses, 2 davant el Derby County i 1 davant l'Stock City. Un Danjuma que vol ser un jugador important per al València de cara la pròxima temporada. Va jugar els seus primers minuts en estos partits de pretemporada i va jugar precisament de nou, de davanter de referència. Ho comentem tot i també comentarem que ja el míster Carlos Corberán va definint el que pot ser l'equip titular, la columna vertebral de cara a l'inici de la Lliga i se dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo, amb el porter Stole Dimitrievski, que bueno, va jugar pues, davant l'Stock City els seus primers minuts en la pretemporada i mostrant-se pues, segur, com ja ho va ser en la segona volta de la Lliga, on va ser un jugador molt important per a l'equip, amb César Tàrrega i De Haas com a centrals, i ixe doble pivot en el centre del camp, amb Guido Rodríguez, amb Ugrinic, també amb Dien, un dels fitxatges del València, al igual que De Haas i Sato, que s'han, ja ho comentarem i ho venim comentant en esta pretemporada, s'han adaptat, s'han acoplat molt bé a l'equip, dins i fora dels terrenys de xoc. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que, per cert, molts de vosaltres, sobretot els abonats, esteu preguntant-nos quant arriba el passe, quant arriba l'abonament de la pròxima temporada. Alguns de vosaltres ja l'heu rebut en el vostre domicili. Altres, tranquils, que ja està en camí, i jo crec que molt pront, en els pròxims dies, la pròxima setmana, arribarà pues, ixe passe, ixe abonament del València de cara a la pròxima temporada, un abonament que és molt especial, perquè és la deu de Mestalla, i és un passe pues, que té pues, un disseny també pues, molt especial i molt exclusiu per a despedir com cal a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, els que encara no tingueu el passe o l'abonament, dir-vos que se'l podeu descarregar, tindre l'abonament digital. Bueno, pues ara després en l'informatiu també donarem ixa informació de servici públic on cada dia donem així l'informatiu del València. I també important, este dijous a l'estadi de Mestalla, jornada de donació de sang. Com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transformació

0: Museu de Sang de la Comunitat Valenciana organitza pues, ixa donació de sang, o sea, podeu donar sang i també pues, podreu tindre dos entrades per al trofeu Taronja. Ho comentem tot, com comentarem també l'actualitat de l'acadèmia. En un Mestalla, el filial del València, que porta dos partits en esta pretemporada, dos victòries i en bones sensacions per a l'equip d'Òscar Sánchez, el que estem veient en esta pretemporada. El València femení, que també pues, continua preparant la seva pretemporada, ja va jugar la setmana passada el primer partit de la pretemporada, va empatar davant el Barley i que ja sap també pues, quan debutarà en el seu retorn a la Lliga F. Serà a Mendizorroza davant l'Alavés el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu que com cada dia podeu veure en la app, en la web, en el canal de YouTube del València i des de la setmana passada també estem pues, recordant i dient que pots escoltar-nos en el teu cotxe a través de l'aplicació del València i bueno, pues, a través de CarPlay o Android Auto ahí pues, també pots escoltar-ho. És molt fàcil, actualitzes l'app del València i de seguida t'apareixerà en el teu cotxe i ahí pots, pots escoltar-nos des de qualsevol part del món, allà on estigues. Igual que pots veure este informatiu cada dia a través de l'app, de la web i el canal de YouTube. Bueno, pues anem a començar i anem a saludar i a donar la benvinguda com cal a don Pablo Orch, que s'incorpora avui. Així, pues, després de lo que ha sigut uns mesos de paternitat i cuidant dels seus, però ja tenim així a Pablo. Pablo, què tal?
1: La veritat que molt bé, amb ganes ja de tornar, estar seguint-vos en totes les plataformes, depenent del dia i de la circumstància. A més, com dies, amb la novetat ara de sobretot per la comoditat, no? Allò del CarPlay i l'Android Auto, perquè ja es podia escoltar, tu li donaves al reproductor i estàs connectat per Bluetooth, no? En el cotxe podies escoltar-ho, però ara és molt més pràctic, no? Perquè aquí és que ja tenen pues, el sistema operatiu del cotxe algo més modern, simplement tenen el logo en la pantalleta, li podran fer clic i directament escoltar tots els continguts d'esta casa i la veritat que és molt, molt pràctic. Jo he fet ús ja de l'aplicació d'esta novetat, quan també, pues això, està seguint el YouTube i totes les plataformes durant estos mesos.
0: Bueno, pues ahí podràs escoltar-nos, ja dic, en el dia a dia, en el nostre informatiu, pues ara, en estos mesos d'estiu i a partir de setembre, en la nova programació, que també pues, anem a tindre per davant i que ja vos anirem contant. Bueno, Pablo, pues anem en l'actualitat del València, que com diem va tornar este passat cap de setmana d'eixe segon estatge de la pretemporada en Sant George Park, on va finalitzar en eixe partit davant l'Stoke City 1-1. Ara parlarem, ara farem un anàlisi, balanç de tot el que ha sigut, però anem en l'última hora de l'equip que tornarà de mals entrenaments així a la Ciutat Esportiva Paterna per a preparar ja aquest trofeu taronja del pròxim dissabte.
1: Sí, demà l'equip tornarà ja a treballar així en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, sobretot pues, pensant, no? o emulant ja el que seria pues, una setmana de competició, no? com aniran donant-se pues, en un futur. Sempre ho hem dit, no? En circumstàncies normals, el trofeu taronja és el partit previ a l'inici de Lliga, quan ja sabem que per temes del Mundial i el calendari pues, ha canviat un poc aquestes primeres jornades. El València no jugarà en aquest primer cap de setmana de competició, per dir-ho d'alguna manera, per tant, canvia un poc, però ja pues, és entrar en aquesta dinàmica de competició, a més per l'entitat del rival, per el fet de que és l'estrena al camp de Mestalla una temporada més, si jo crec que ja, no? pues, a poc, des de demà, centrats ja en aquest nou model, en aquesta nova fase de la pretemporada, que ja és l'última, la que anem a tindre.
0: És el trofeu taronja, el partit per excel·lència, és el partit de presentació en Mestalla, davant la nostra afició, i ahir pues, el València disputarà aquest partit davant el Newcastle, que ja és pues és el rival. Jo crec que va ser el rival més important, més exigent i més dur que va tindre fins ara el València. Recordem en els partits que va disputar en l'estaix d'Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, va ser aquell partit davant el Petro de Luanda, després així en l'Antonio Puchades, el partit davant l'Eldense i el Castelló, la setmana passada en Sant Josep Park, i se partit també pues, d'entrenament davant el Derby County, el partit davant l'Stock City, ara el trofeu taronja, però encara quedarà un partit més, perquè com venim comentant, el València començarà més tard de la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, i sí que n'hi ha ja previst per a la pròxima setmana altre partit. El rival pues s'està tancant, però se vol que siga pues un rival per a mantindre aquest nivell competitiu de l'equip de cara a lo que serà ja pues l'inici de la Lliga.
1: Sí, com estàvem comentant, s'ha hagut d'adaptar, no? Ixe habitual tram final de la pretemporada de cara a l'inici de la Lliga, i a més s'ha de fer de manera molt conscient, perquè l'inici de la Lliga va ser més intens que de manera habitual, perquè al no jugar en aquest primer cap de setmana s'ha de recuperar el partit, i això va fer que aquestes primeres setmanes de competició, una vegada arranque en este tram final del mes d'agost la Lliga per als nostres, pues vaig a ser molt intensa, i ha que plegar de la millor manera possible. Per això diem pues, la pròxima setmana, a l'espera de poder anunciar pues, tots els detalls, però està treballant per a pues, tindre aquest últim amistós que pues va a canviar un poc, no? La idiosincrasia de la pretemporada del València de lo que és habitual.
0: Mentrestant, com diu, l'equip tornarà demà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, encara que en este dia lliure, com sol ser habitual, molts dels jugadors s'han passat per així, per la ciutat esportiva de Paterna, sobretot els que estan lesionats, que estan recuperant-se de les seues lesions, i els que van acabar amb problemes físics també, pues ixe estatge de Sant George Park, com va ser pues Justin de Haas, Diakabi, bueno, que recordem no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stock City, o Justin de Haas, que va acabar el partit en problemes físics. Però, Pablo, estem parlant, els dos han estat este matí en la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se, recuperant-se. No són lesions greus ni importants, pues, les típiques lesions. En el cas de Diakabi, que recordem, va reaparèixer, ha reaparegut ja en esta pretemporada, després de 6 mesos vora de lesió, no va poder finalitzar l'entrenament, ja ho contarem, el passat divendres. Però, bueno, estava així previst que no entrarà en la convocatòria, perquè, bueno, ara en pretemporada el que n'hi ha que és previndre, pues, i sobretot anar en molta cura per a no forçar als jugadors, i això va ser el motiu pel qual no va entrar en la convocatòria.
1: Sí, com diem, pues, avui aprofitant d'aquest dia lliure per a seguir treballant, per a recuperar-se, no?, aquests jugadors amb aquestes molèsties. Evidentment, hi ha altres jugadors dels que hem parlat que tenen lesions d'algo més de durada i que també estan treballant per a tornar com es pronte millor, però en aquest cas pues, són dos futbolistes, dos centrals, que per diferents circumstàncies pues, han estat avui així per a pues, tornar com es pronte millor. En el cas de Diakabi, com dius, més o menys pues, després de la càrrega de treball que està portant en eixa progressió de cara a la tornada a la competició, pues, un poc dins de lo previst, ja veuré, pues, de Haas també. És cert que jo crec que ha vingut, no?, amb moltes ganes, amb eixe ímpetu que està demostrant, i també és, inclús podríem dir, dins de lo habitual, no?, que puguen donar-se aquestes circumstàncies.
0: Sí, en el cas de Justin de Haas, que va jugar pues, pràcticament tot el partit davant l'Stock City, se va retirar en el tram pues, final per unes molèsties, res greu, res important, el que patix el jugador neerlandès del València, que podrà estar també, ja dic, per aixe trofeu taronja del pròxim dissabte en Mestalla. Recordem que Sadiq continua recuperant-se d'aixa lesió muscular que li va impedir estar en el estatge de Sant Josep Park per terres angleses. El davanter pues, se va quedar en València recuperant-se de la seua lesió, per veure si, ja dic, pot estar, s'espera que sí, per al debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost, perquè se va lesionar en l'entrenament previ al desplaçament cap a terres angleses, i això va ser el motiu pel qual se va a quedar así el davante nigeriano.
1: Sí, no está en este stage el bo de Umar Sadiq, que se le espera de tornada pues en las próximas semanas, para sumar alternatives en esa parcela de ofensiva. Esta pretemporada ya el Bambor en acción, en los partits así en la ciudad esportiva de Paterna, pero ahora después, ¿no?, aniremos parlando un poco más del que ha sido este stage, pero en esa posición de nou, pues hemos visto també les alternatives que té l'equip, com comentaves a l'inici de l'informatiu. Robin, vixe protagonisme per Arnau Danjuma, que també pues, suma algo més de competència, no, en eixa polivalència que té. Evidentment, pues, el que ens interessa és que estiguen tots disponibles com es pronte millor, per a que totes aquestes alternatives estiguen en la mà de Carlos Cobran i del cos tècnic per a decidir i per a pues, elegir el que millor consideren per a cada partit.
0: Bueno, pues aixina està, ja dic, l'estat de la infermeria del València, en aquests jugadors recuperant-se, en el cas de Haas, sense massa problemes. Diacabí, pues ja dic que se va quedar fora de la convocatòria, però és més que res perquè estem en pretemporada. Ell ve també ja de reaparèixer després de vora 6 mesos de lesió. I, bueno, el cas de Sadiq, pues bueno, encara pues, tindrà que estar unes setmanetes més recuperant-se, però s'espera que pugui estar per a l'inici de la Lliga. Dit això, Pablo, anem a analitzar un poc, a fer balanç de lo que va ser i si estàs de la pretemporada de València la setmana passada en Sant Josh Park, en ixe magnífiques instal·lacions on va estar el València, que va acabar en ixe partit davant l'Stoke City del passat dissabte, 1-1, amb gol de nou de Danjuma, després d'una gran jugada de Javi Guerra, i un estatge que on el València va disputar dos partits. Un partit d'entrenament, també la setmana passada, el passat dimarts, davant el Derby County, on va guanyar 2-1 en aquests dos gols de Danjuma, i com diem, el partit davant l'Stock City, 1-1, on Danjuma pues, és el protagonista, podien dir, perquè bueno, va marcar 3 gols en aquests dos partits i tornant a jugar, perquè Danjuma fins ara no havia jugat en esta pretemporada per aquestes molèsties que havia arrossegat en l'esquena, pues va jugar davant el Derby County, va marcar aquests dos gols i l'altre dia davant l'Stock City ja van veure aquest gol que va marcar després d'una gran jugada de Javi Guerra, Pablo.
1: Sí, ara mateix estem veient-lo en imatge per a aquells que estiguen seguint-nos per l'app, el web o pel canal de YouTube, eixe gol, eixa definició també de killer apareguent en el punt de penal de el jugador neerlandès del València, i com estàvem dient en la fase anterior de la pretemporada, pues aquestes molèsties en l'esquena li van impedir pues, estar present en aquests amistosos així en la ciutat esportiva de Paterna, però ja en terres angleses ja ha tingut l'oportunitat de jugar, i a més el que estem dient, apareguem com a golejador, marcant tots els gols de l'equip en esta setmana en terres angleses, davant el Derby County i també davant el Stoke City, en eixa posició pues més centrada com a referent ofensiu, deixant en este cas la banda per altres companys. Sabem de la polivalència, no? Ja ho vam veure la passada temporada d'Arnau Danjuma, i de moment pues, acceptant, no?, el repte d'ocupar eixa demarcació.
0: Un Danjuma que es mostrava molt content en acabar pues, el partit davant l'Stock City per això dos gols, i tres gols que va marcar, dos davant el Derby County, un davant l'Stock City, i també pues, molt tranquil sobre el seu futur.
2: Bueno, yo creo que en la primera parte teníamos mucho control, hemos jugado muy bien, hemos generado ocasiones para ganar el partido, pero ellos no han conseguido muchas opciones para ganar el partido, y creo que el gol que han metido fue un poco suerte también. Al final creo que el resultado es justo. Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también, y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo. Pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también, porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar, y estoy cómodo como extremo también. Sí, hay muchos rumores. Bueno, en el momento soy jugador de Valencia. Estoy con mi foco aquí, estoy trabajando aquí. Y yo pienso que, bueno, el año pasado era un año duro para nosotros, porque yo pienso que tenemos más para dar a vosotros, a nosotros también, y que este año puede ser un año bueno para todos. Bien, creo que hemos trabajado muy bien esta semana. Yo me quedo con las sensaciones que tenemos algo para dar. Hemos trabajado duro también y las sensaciones están bien. Bueno, también siempre los partidos en la pretemporada no son partidos real, porque, por ejemplo, hemos trabajado, hemos entrenado dos veces cada día, los jugadores están un poco más cansados que normal, y yo confío mucho en el equipo, confío mucho en que podemos hacer. Y bueno, a ver, es parar y dar todo lo que podemos dar cuando arranca la temporada.
0: Danjuma, protagonisme golejador en esta pretemporada per terres angleses, marcant ixos tres gols i dient que ell vol, que està molt tranquil sobre el seu futur, i que vol ser un jugador important per a l'equip.
1: Sí, com diem, al final, pues, les primeres setmanes de pretemporada, amb aquestes molèsties, no va poder participar dels amistosos, però una vegada ho ha pogut fer-ho, pues, està demostrant, no?, aquestes ganes que té de recuperar sensacions i de tornar a ser important en un València que també, no?, pues, espera que puga ser-ho i que en aquest inici de Lliga, com ja ho va ser en l'inici de la temporada passada, puga continuar sent un jugador determinant.
0: Jugant de nou, com diem, de davanter de referència, Arnau Danjuma, Hugo Duro, Danjuma van jugar aquests partits tant davant el Derby County com davant l'Stock City en absència de Sadik, que ja han contat que se va tindre que quedar així en València recuperant-se d'aquesta lesió muscular. Però bueno, hem vist a Danjuma, que també va acabar el partit pues, davant l'Stock City jugant en banda, com ja va jugar la passada temporada en Lliga, però jugant de nou, molt còmode, molt a gust i marcant gols.
1: Sí, com diem, ho hem comentat en aquesta definició del gol davant l'Stoke, apareguent en el cor de l'àrea, més manejant-se bé per a crear-se l'espai després de la jugada de Javi Guerra. Va ser la primera part, no?, jugant d'inici, en la que va ocupar aquesta demarcació. Després, a l'inici de la segona, pues, va caure a banda ja per els primers canvis que va fer Carlos Corberán, fins a pràcticament l'hora de partit, que ja va deixar el terreny de joc, però, com diem, sent protagonista en esta fase de la pretemporada, en aquestes dues posicions, en les que ja el van veure la temporada passada, jo crec que poc queda per descobrir d'Arnau Danjuma en este sentit, però, pues, ahí sent important i aportant en esta pretemporada el jugador neerlandès en aquestes dues posicions, en la banda esquerra i en la punta d'atac.
0: Danjuma, que, com diem, ha sigut protagonista en este estatge de pretemporada per terres angleses, que va acabar en aquest partit davant l'Stock City, bueno, el partit i d'aquest empat, bueno, que ja pues, comentaren en la retransmissió del passat dissabte, pues, vam veure un València, podríem dir, de més a menys, un bon València, una bona primera part, la que va protagonitzar en el B365 Stadium de la ciutat de Stoke-on-Trent. Una primera part amb un 11 pues, molt titular, podríem dir. L'equip s'ha mostrat sòlid, ordenat, avançant-se, com ja hem comentat, en aquest gol al marcador de Danjuma després d'aquesta gran jugada de Javi Guerra. La segona part va ser més fluixa del València, pues, ahir van haver ja pues, més canvis en l'equip i després pues, va arribar també aquesta jugada desafortunada del gol de Montferrer en pròpia porta, que va significar l'empat del Stoke City, Pablo.
1: Sí, al final la primera part, com estàs comentant, Robi, vam veure un equip que pot ser prou semblant al que puga plantejar en les primeres jornades Carlos Corberán, pues, tenint en compte alguna circumstància, no?, com aquesta acumulació de baixes en el lateral dret en el que va ser protagonista Montferrer. Per a lo bo, y per a Lorroín, perquè jo crec que va estar pues, en la línia de l'equip, i després va tindre aquesta acció de mala fortuna el jugador del Mestalla, i va ser una primera part. Evidentment, 45 minuts per a tots els que havien jugat d'inici. A partir d'ahir pues, van començar els canvis amb una primera tanda, no? al descans, canviant pues, jugadors en totes les línies, amb canvis en la parella de centrals, l'entrada d'Iker Córdoba, Dani Rabo, Goduro i Otorbi. Després, al minut 60, no? Com comentàvem abans, l'eixida de Dan Juma, entre d'altres, per a una altra tanda de jugadors... van entrar a participar diferents futbolistes, i això és tots els que han vist en el 85. Sempre passa, no?, en aquests partits de pretemporada, que una vegada comencen aquestes rotacions, aquests canvis, pues, també el ritme baixa, aquests canvis de posició d'alguns futbolistes, vas adaptant-te, i al final va passant el partit sense que passen massa coses.
0: L'important és que l'equip pues, va rodant-se, va agarrant aquest ritme, aquest nivell de competició que donen aquests partits, tots els jugadors pues, tenint protagonisme, minuts, però l'important, arribar de la millor manera possible al debut de la Lliga el pròxim dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. I ara, pues, a preparar, a continuar pues, preparant a partir de demà ixe partit del Trofeu Taronja en Mestalla a les 9 de la nit davant el Newcastle, que ja diem va ser jo crec que és el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És un equip Premier en jugadors importants, encara que han perdut pues, a jugadors com Gordon, com Tonali, pues, també com el Bruno Guimaraens.
1: No està la cosa tranquil·la per allí.
0: Sí, perquè el seu entrenador ha dimitit també, sí, però, per totes aquestes eixides, però així i tot és un gran equip i jo crec que va ser un bon test de cara a lo que serà el debut de l'any.
1: Sí, al final per a un poc seguir en la línia, està no, increixent, podem dir, de la pretemporada, perquè pues, hem passat de el primer rival en l'estage, l'equip del Petro de Angola, a dos equips de segona divisió espanyola, després equips de Championship, també en ixe increment, no?, en quant a la competitivitat dels rivals per a pues, tancar esta fase en el Trofeu Taronja davant el Newcastle, pues, ja amb un rival de molta entitat, a més per a seguir veient, no?, algo que ja vam començar a veure en estos últims partits, sobretot el dia de l'Estoc, el que dèiem abans, un 11 pues, algo més titular, una parella de centrals que comença a consolidar-se, el mig del camp, no sé si... Anar veient, no?, hi ha coses del que s'està treballant en la pretemporada.
0: I d'això anem a parlar ara després d'esta pausa per a publicitat, de que ja pues, l'entrenador del València, Carlos Corberán, ja va definint, ja va consolidant aquest equip titular, aquesta columna vertebral de cara pues, a l'inici de la Lliga en Mestalla davant el Celta de Vigo. Tot això anem a parlar ara en tornar de la publicitat.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la Radio del Valencia.
4: Este dissabte, el Santuari del Valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. Templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
4: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
0: El Valencia debutarà en la Lliga el dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja estem en el tram final de la pretemporada. El dissabte el Trofeu Taronja davant el Newcastle. La pròxima setmana altre partit també que disputarà el Valencia en ixe rival que a l'espera de confirmar-se que puga ser pues, oficial apunta que serà el Raja de Casablanca, però esperarem a l'eixa confirmació oficial, però serà l'últim partit que disputarà el València de la pretemporada abans del debut de la Lliga. Però ja hem vist en estos últims partits, sobretot el del passat dissabte davant l'Stoke City, on el míster Carlos Corberán pues, ja va definint, consolidant el que pot ser ixe equip titular de cara al debut de la Lliga, la columna vertebral de l'equip. Ja comentarem en la retransmissió del partit que anava a eixir pues, en un 11 que podria ser el titular i que ixos jugadors anaven a tindre pues, alguns d'ells més minuts, com aixina pues, van ser, que van disputar pues, entre 60-70 minuts, altres van jugar 45, però bueno, sí que hi ha les càrregues de treball per a aquests jugadors que van a formar la columna vertebral de l'equip titular de cara al debut de la Lliga són més grans, són més intenses, i ho van veure davant l'Stoke City. Dimitrievski, que fins ara no havia jugat en tota la pretemporada, va tornar a jugar, va jugar tot el partit, els 90 minuts, el porter de Macedònia. Van veure també com esa parella de central de Haas y Targa també se consolida i al centre de la defensa, en un Gallà en banda esquerra, la banda dreta va jugar pues Montferrer, el lateral del Mestalla, també en aquesta posició va jugar Rodrigo Gamón, a l'espera que el València pues fitxe en aquesta posició i reforç en la banda dreta. El doble pivot en Guido Rodríguez i en el suís Filip Urinich, encara que també en aquesta posició va jugar pues Dien. Per davant d'aquest doble pivot, Javi Guerra, que també ha sigut de lo més destacat d'esta pretemporada, jugant pues de mitja punta, de jugador d'enllaç, de 10, com vulgueu dir-lo, però alliberat, molt alliberat i amb molt de protagonisme. De fet, com hem dit, la jugada del gol de Danjuma és una gran jugada de Javi Guerra. Un Javi Guerra que en eixa posició, ja vam veure en la segona volta de la Lliga, pues va rendir a un gran nivell. Les bandes, una per al japonès Sato, que està sent pues la sensació d'esta pretemporada, l'altra per a Luis Rioja, i en la davantera pues Danjuma, con Diem o Hugo Duro. Però bueno, ixe és, Pablo, pot ser, d'ahir va eixir segur l'equip titular de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Encara queda el trofeu taronja davant del Newcastle i ixe últim partit la setmana que ve, però jo crec que ja el míster va definint lo que pot ser l'11, a l'espera també que arribi el lateral dret, el fitxatge en ixa banda dreta.
1: Sí, al final, si ens agafem un poc, no, el que va ser el tram final de la temporada, pues, hi havia que anar, no, omplint els buits que hi havia en diferents moviments de la plantilla i també encaixant aixòs jugadors que han vingut d'este mercat d'estiu i anem veient, no, pues, amb la tornada de Dimitrievski a la titularitat, a tindre la presència de Vahid Pals, pues, com van consolidant-se i s'apareix amb Tàrrega i De Haas, que està sent, pues, com diem, no? El que sembla que comença a agafar més cos.
0: Dimitrievski, molt segur, l'altre dia va jugar els primers 90 minuts, tot el partit, perquè fins ara havia sigut pues Vicent Abril i Cristian Riveros, que havien jugat, però fins ara no havia jugat Dimitrievski, i bueno, com sempre el porter de Macedònia, molt segur, va ser un jugador molt important en la segona volta de la Lliga, ho hem dit, Dimitrievski va ser pues un porter que li va donar molts punts al València, perquè va ser decisiu en parades pues que van donar pues punts al València, i l'altre dia en el seu retorn pues veurem lo que és capaç d'aportar pues Dimitrievski.
1: Sí, al final l'acció del gol, com comentàvem abans, ixe autogol de Montferrer va ser una acció desafortunada ahí per una pues una situació, no, tant de centrada lateral, però bueno, al final jo crec que també, no, el que s'espera d'esto és que aporte el que ja va fer la temporada passada, ixa plus de veterania també, de saber estar i de donar-li tranquil·litat, no, com diem, a una parella de centrals que comença a agafar forma amb Tàrrega i De Haas, que és un dels nouvinguts, no, com comentàvem, que està trobant d'eixe lloc en els esquemes de...
0: I hem parlat en la primera part informatiu de Danjuma, el protagonisme golejador de Danjuma, del que ha sigut pues en este stage per terres angleses, però jo també jo crec que hem de tindre-nos en Javi Guerra. Jo crec que Javi Guerra també l'hem vist en eixa posició, com diem, de 10, de mitja punta, d'enllaç, aportant pues molta presència ofensiva. Ahí està el gol que ho hem comentat, però Javi Guerra també consolidat en aquesta posició on també va rendir en la segona volta de la Lliga.
1: Sí, a més jo crec que amb el factor que no sé si és clau o determinant d'estar acompanyat amb Guido i Ugrinis, jo crec que s'estan entenent bé en aquests diferents rols en el mig del camp. Jo crec que la presència d'un futbolista com Guido li dona pues molta tranquil·litat als altres integrats d'aquesta medular. I a més, pues, a Javi Guerra el coneixem amb molta mobilitat. També Ugrinich, que de vegades, no, s'intercanvien ahí rols per moments. Jo crec que són futbolistes molt dinàmics, però Javi, pues, evidentment, no té aquesta capacitat de superar línies, d'aparèixer en l'àrea. Caure, per exemple, pues, un poc al lateral de l'àrea, com va fer l'altre dia en aquesta acció, en aquesta assistència a Arnau Danjuma, i està pues també fent ixe pas endavant que jo crec que s'espera, no, d'un jugador criat a ser tan important com és Javi Guerra.
0: I després els fitxatges que ha fet el València fins ara, i els que estan encara per vindre, con Justin de Haas, el central neerlandés, el japonés Rino Sato o el migcampista de Mali, Aliou Dien, que ho hem comentat, s'han adaptat molt bé

0: és cert que en la primera palatria va jugar Grinch, però després va eixir també pues, Dien, i també pues, en eixa posició. O què dir de Sato, que és la gran sensació d'esta pretemporada per eixe golàs que va marcar davant l'Eldense, però també rendint molt bé en eixa posició d'extrem esquerre i mostrant tot el bo que ens havien parlat d'este jugador. Qualitat, descaro, atreviment i també sacrificat en el treball.
1: Sí, és que estem parlant de jugadors de diferents perfils que han aplegat este estiu al València. En el cas, com comentaves inicialment de Justin De Haas, és un jugador ja fet, que ve d'estar en la lliga portuguesa, de ser pues, titular habitual en el Famalicao en estos últims cursos i que pues, continua en aquesta progressió, no? Ara en el València, pues, tractant de ser important ja des de l'inici, d'aportar pues, també aquesta solidesa, aquesta capacitat, no? d'ajudar a l'equip des de la rereguarda, amb un Dieng, no? Que és cert que és un jugador pues, algo més major en quant a la edat, però que ve d'un futbol pues, més diferent i, com dius, treballant també tàcticament, és un portent físic.
0: Va marcar un golàs, des de fora de l'àrea per tot l'escaire davant el Castelló, però, sí. Però sobretot això, jo crec que en eixa posició acompanyant a Guido en eixe doble pivot, hem vist, jo crec que s'ha adaptat molt bé i tàcticament té clar, no?, eixe posicionament en el camp.
1: Però el que diem també, no?, que també és un jugador de molta potència, que això te pot ajudar, no?, evidentment, en certs moments, o en certes maneres de jugar en alguns trams de partit. Jo crec que és important un perfil així i que estem veient-lo, no? Que a poc pues, va tenir protagonisme en l'equip, en eixe doble pivot i com dies, no? Sato és algo molt diferent perquè és un jugador molt jove que està en eixe moment de poder explosionar, de poder canviar definitivament la seva trajectòria. Un jugador que ja ve fent les coses bé al seu país i que ara amb la plegada d'Europa ho estem veient en la pretemporada. És un jugador que no s'amaga, que té molt de potencial ofensiu, però com dius, que no se li cauen els anells a l'hora de treballar, d'ajudar i de ser disciplinat tàcticament.
0: Bueno, pues el míster, que ja dic, en este pròxim partit, que l'equip tornarà pues, demà al centre més per a continuar preparant ixe encontre davant el Newcastle, el del Trofeu Taronja, continuarà pues, perfilant el que pot ser ixe equip titular, ixe 11, però sobretot una columna vertebral que va, jo crec, veient-se pues, molt definida de cara a l'inici de la Lliga. Ho hem contat, demà torna l'equip als entrenaments, després va tornar de matinada, la matinada del diumenge, d'eixe estàs per Sant Josh Park, i va donar el dia de descans d'ahir. Avui, encara que avui, com diem, molts dels jugadors han estat així, els que estan pues, en algun problema físic o es lesionats de llarga durada, pues, recuperant-se, com és el cas de Justin De Haas, que va acabar en problema físic, però bueno, no té res greu i podrà estar, igual que Diakabi, que se va quedar fora de la convocatòria, però ja dic, res preocupant. De cara al trofeu Taronja, això també és important. N'hi ha una jornada de donació de sang el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla, al pal Covid de Mestalla, aquesta jornada de donació de sang que sempre organitza la Fundació del València, aquesta fundació pues, solidària, preocupant-se per tots, i en aquest cas, pues, ja dic, juntament amb el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, ha organitzat pues, aquesta donació de sang, Pablo, que recordem, tot aquell que vaig a donar sang, que està molt bé, pues també podrà tindre dos entrades per al Trofeu Taronja.
1: Sí, una vegada més, una relació que des de 2001 continua donant els seus fruits, i aquesta vinculació entre el València i el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. La data és el dijous, dia 6, l'hora, a partir de les 8:30 del matí fins a 1:30, eixa donació de sang que en la llotja VIP del camp de Mestalla, a més, estem dient, en un any especial, evidentment com és este per a el Coliseu de l'Avinguda de Suècia, i

0: tot aquell que vulga pues pot aportar, en este cas amb la seva donació, pues, molt, molt més del que puguen pensar, els que estiguen dubtant entre anar o no. Al final, les entrades són un estímul per al aficionat, però el que els ha de motivar, no? És allò que van a ajudar, pues, anant a esta donació de sang, per a que la gent ho tinga clar, van a haver entrades fins a esgotar existències, que no són infinites, i sí que ens explicaven que evidentment s'han de complir els requisits per a poder donar sang, per a optar a aquestes entrades, que són tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú per a esta donació. Així que els convidem a tots a que acudisquen a la llotja de Mestalla el pròxim dijous.
1: Dijous, jornada solidària, donació de sang al Estadi de Mestalla, al Palco VIP. Vos esperem. Més informació de servici públic que donem en este informatiu. Vos havíem donat un apunt en la portada de l'informatiu, però ara anem a ampliar, perquè sou molts, sobretot els abonats, els que esteu preguntant-nos, bueno, quant arriba l'abonament, quant ens arriba el passe? Alguns de vosaltres ja ha arribat, ja vos ha arribat, així ens heu dit, però altres no. Bueno, tranquils, que en els pròxims dies, la pròxima setmana, vos arribarà aquest passe. De fet, pues el València ja ha ficat pues en marxa per a que tots aquests abonats, que són pues 40.000 els que han renovat el seu passe, pues el tindreu en el vostre domicili pues molt pronte. Ja sabem que és un passe molt especial, és la deua a Mestalla, per això el València ha volgut que este passe siga pues això, molt especial, molt exclusiu, però ja diem, tranquils, que vos arribaran els pròxims dies, i si no, se pot descarregar l'abonament digital.
0: Sí, evidentment, la maquinària està en marxa, qüestió de logística dels enviaments, pues a cadascú li anirà plegant conforme aquests processos d'enviament es donen a la direcció que tinguen registrada en el portal del soci, en eixa zona, no?, de la web en la que està tota la informació dels nostres abonats, i en els pròxims dies, pues, com dèiem abans, algú li haurà plegat ja, algú li plegarà avui, demà, pues, en estos pròxims dies aniran plegant als diferents domicilis dels abonats, però sobretot també és important, encara que t'aplegui el físic, tindre en compte que es pot accedir a l'abonament digital. Ja es pot accedir, encara que no tinguis l'abonament físic, des de, com diem, el portal del soci, al web del València, i descarregar-lo en format passbook per a tindre-lo en el mòbil, i això ja pues, te permetrà tindre per a tota la temporada, perquè a més, com sabem que este abonament és tan especial, estic segur que hi ha qui no voldrà ni dur-lo en la cartera, voldrà tindre-lo en casa guardat amb ixe lema de Mestalla és etern. I un xicotet apunt, en la web està tota la informació per a obtenir, com diem, ixe format digital de l'abonament. Sí que hi ha que tindre en compte que els abonats de la grada d'animació que tenen inclòs, és l'únic sector que té inclòs el trofeu taronja en l'abonament, si no han rebut l'abonament, per com diem, estos sistemes de distribució al llarg de la setmana, podran passar per taquilles el mateix dia de partit per a recollir la seva entrada de cara al partit contra el Newcastle.
1: Informació de servici públic, que també vos contem cada dia així en l'informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat de l'acadèmia, que també tenim que contar moltes coses.
2: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: VCF Radio, la Academia.
1: Anem com cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia, amb el Mestalla, que porta dos partits disputats en esta pretemporada, dos victòries i bones sensacions. Vicent Burguete, què tal?
6: Bones fredes, Josep Rovira, on faller el Mestalla d'Òscar Sánchez, que està deixant bones sensacions, també bons resultats, acoplant-se ahir a aquests juvenils també, que estan pujant en el filial, així que, bueno, pues Òscar Sánchez està intentant exprimir el jugo en lo que té.
1: El passat cap de setmana, victòria davant el filial del Sunderland.
6: Exacte, 1-2 front al equip anglès, el filial del Sunderland, el Sunderland sub-21 en el Pinatar Arena, i ese partit que es va fer ahí en esa frontera entre Alacant i Múrcia, i pues bueno, l'equip d'Òscar Sánchez, que primer pues va marcar Héctor Mir al baló parat, recordem, un jugador que ha pujat del juvenil i en època cadet, siguent defensa, va marcar 10 gols, ni més ni menys, en una temporada, a veure si tenim sort, i este any també ho repliquem en el filial, i també després va marcar en els minuts finals Adrián Ochoa, a trapesa que puja del juvenil. Este any serà part del València-Mestalla, i recordem també que l'any passat va marcar 21 gols en 28 partits, siguent el quart juvenil de tota Espanya en major promig de gol per minut.
1: Bueno, pues victòria davant el Sunderland, però també havia guanyat en el primer partit davant el Villarreal B, o sigui que porta 2-2. Partits de pretemporada és el que hem dit, per a, bueno, pues anar agarrant aquestes bones sensacions, ritme de competició, però bueno, està en bona línia l'equip d'Òscar Sánchez, que el pròxim partit és este pròxim cada setmana, no?
6: El dissabte, front al Cieza, rival que serà també de Lliga, de segona federació, i ser grup 3. Recordem que ha hagut i ser reajust en els grups, ara ja no tenim equips catalans, sí que tenim equips murcians, així que el Cieza, que també serà rival en Lliga, recordem, pues serà el tercer rival del València-Mestalla en pretemporada, per ara, tot exitós, totes victòries, a veure si contra el Cieza també continuem en esa ratxa.
1: El Cieza, sí, que serà, com estava comentant Vicent Burguete, rival del filial del València quan comence la Lliga. Bueno, dels canterans i dels jugadors del Mestalla ho han comentat també, que bueno, ahí estan tenint també el seu protagonisme. Pues Rodri Gamón, Montferrer, encara que l'altre dia pues va tindre mala sort, tenia ja jugada desafortunada, però Guanyala, també en minuts, què dir de Vicent Abril, ahí estan també els canterans del Mestalla ajudant al primer equip. Bueno, això en quant al Mestalla, Vicent, tenim el juvenil de la nostra acadèmia en Canàries, perquè avui debuta en un torneig que va guanyar l'any passat.
6: El conjunt de UGE Rivera, el juvenil A, que va a intentar revalidar i defendre el seu títol, el seu trofeu, en el torneig sub de neu Bonita Cante Pro, en La Palma i en Gran Canària. Un torneig pues, de cert de prestigi en equips de la Lliga, pues, Real Societat, Sevilla, també el València i també pues, un rival d'entitat com és l'Aston Villa de la Premier League d'Anglaterra i també pues, Las Palmas, Tenerife i els anfitrions, El Paso i Mensajero.
1: Debuta esta vesprada. No?
6: Esta vesprada a les 7 hores locals, 7 hores peninsulars, 6 hores locals, front a Las Palmas. El equip de Euge Rivera que l'any passat va guanyar la final front al Real Madrid.
1: Bueno, pues també vos contarem com què és el que fa el juvenil en este prestigiós torneig que ja diem va guanyar la temporada passada. Alguna cosa més?
6: Per cert, si algú vol veure, a les, recordem, 7 hores peninsulars en el stream, ho hem deixat en la notícia, de la competició, ahí podreu veure des de YouTube.
1: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'acadèmia, el València femení, Pablo, que continua preparant el pròxim partit de la seva pretemporada, el primer el va empatar así en el Antonio Puchades davant el Barley.
0: Sí, està ja pues, en aquesta quarta setmana de pretemporada de cara a aquest inici de Lliga, que ara parlem, perquè ja té horari confirmat. Des de el València femení continuen treballant. El pròxim que hi ha per davant és un duel dissabte davant el Birmingham City en les instal·lacions d'Olivanova. Va coincidir pues, amb aquest trofeu taronja, estan les nostres treballant, com també va coincidir el partit del Mestalla. Va ser una vesprada de molt de futbol, que la contarem evidentment així i anirem donant detall d'aquest partit també del femení.
1: I Condim ja té dia i hora per al debut en la Lliga F, per al retorn a la Lliga F, les de Miquel Crespo.
0: Sí, ja tenim l'horari d'eixa primera jornada de Lliga per a les de Miquel Crespo en la seva tornada a la Lliga F, encara que pues, dona la curiositat que va ser contra un rival que ja tenien la passada temporada, altre equip que va aconseguir l'ascens com és el Deportivo Alavés, i eixe partit, eixa estrena de la temporada per a les nostres serà el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada.
1: I recordem, en eixe trofeu TM també per al València femení, partit molt especial així en Antonio Puchades, serà partit de presentació.
0: Sí, i a més serà contra el mateix rival del trofeu taronja de l'equip masculí contra el Newcastle, eixe duel, recordem, 23 d'agost a les 7 de la vesprada en el Puchades.
1: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 3 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, sí, per a contar-vos tota l'actualitat del València i de tots els seus equips.

0: Check it out now.
1: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
2: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
3: VCF Radio. El millor son en els gols del València.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, a l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 3 d'agost, on el València afronta la setmana del trofeu Taronja. El partit de presentació davant la seva afició el disputarà el València este pròxim dissabte a les 9 de la nit a l'estadi de Mestalla davant el Newcastle, un València que va tornar este passat cap de setmana d'ixe stage de pretemporada a St. George Park, a terres angleses, on va estar durant tota la setmana passada i que va finalitzar amb ixe partit davant l'Stock City el passat dissabte amb empat a un. El València va empatar a un davant l'Stock City en ixe gol de Danjuma, que està sent el protagonista de lo que va ser pues ixe stage per terres angleses, amb els dos gols que va marcar, ixe gol davant l'Stock City després d'una gran jugada, tot siga dit, de Javi Guerra. Ara l'equip que a partir de demà tornarà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, com diem, per a començar a preparar ixe partit del pròxim dissabte, el trofeu Taronja, davant el Newcastle. Un rival ja més important, ja més dur i exigent en esta pretemporada, perquè el València s'enfrontarà pues, a un equip de la Premier League i que té les seues files jugadors importants. Serà un bon test el que tindrà el València, ja diem, este pròxim dissabte en Mestalla, de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim dia 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Encara que este partit, el Trofeu Taronja, no serà l'últim partit de la pretemporada del València, perquè encara quedarà per disputar un partit més, que serà la pròxima setmana, com també estava ja previst, després d'ajornar-se la Lliga fins el dia 22, el València volia disputar altre partit, serà la pròxima setmana, per allò de mantindre el nivell competitiu. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu i farem balanç, anàlisi a lo que ha sigut ixe segon stage de la pretemporada en St. George Park, en ixa victòria davant el Derby County, en el partit d'entrenament 2-1, i en ixe últim partit que va disputar el València davant l'Stock City, amb ixe empat a 1, i on ja diem el més destacat va ser Danjuma, el protagonista, el protagonisme, un golejador de Danjuma, la cobra, que va marcar 3 gols en els dos partits que va disputar el València per terres angleses, 2 davant el Derby County i 1 davant l'Stock City. Un Danjuma que vol ser un jugador important per al València de cara la pròxima temporada. Va jugar els seus primers minuts en estos partits de pretemporada i va jugar precisament de nou, de davanter de referència. Ho comentem tot i també comentarem que ja el míster Carlos Corberán va definint el que pot ser l'equip titular, la columna vertebral de cara a l'inici de la Lliga i se dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo, amb el porter Stole Dimitrievski, que bueno, va jugar pues, davant l'Stock City els seus primers minuts en la pretemporada i mostrant-se pues, segur, com ja ho va ser en la segona volta de la Lliga, on va ser un jugador molt important per a l'equip, amb César Tàrrega i De Haas com a centrals, i ixe doble pivot en el centre del camp, amb Guido Rodríguez, amb Ugrinic, també amb Dien, un dels fitxatges del València, al igual que De Haas i Sato, que s'han, ja ho comentarem i ho venim comentant en esta pretemporada, s'han adaptat, s'han acoplat molt bé a l'equip, dins i fora dels terrenys de xoc. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que, per cert, molts de vosaltres, sobretot els abonats, esteu preguntant-nos quant arriba el passe, quant arriba l'abonament de la pròxima temporada. Alguns de vosaltres ja l'heu rebut en el vostre domicili. Altres, tranquils, que ja està en camí, i jo crec que molt pront, en els pròxims dies, la pròxima setmana, arribarà pues, ixe passe, ixe abonament del València de cara a la pròxima temporada, un abonament que és molt especial, perquè és l'adeu de Mestalla, i és un passe pues, que té pues, un disseny també pues, molt especial i molt exclusiu per a despedir com cal a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, els que encara no tingueu el passe o l'abonament, dir-vos que se'l podeu descarregar, tindre l'abonament digital. Bueno, pues ara després en l'informatiu també donarem aquesta informació de servici públic com cada dia. Donarem així l'informatiu del València. I també important, este dijous a l'estadi de Mestalla, jornada de donació de sang. Com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana organitza pues, aquesta donació de sang, o sea, podeu donar sang i també pues, podreu tindre dos entrades per al trofeu taronja. Ho comentem tot, com comentarem també l'actualitat de l'acadèmia. En un Mestalla, el filial del València, que porta dos partits en esta pretemporada, dos victòries i en bones sensacions per a l'equip d'Òscar Sánchez, el que estem veient en esta pretemporada. El València femení, que també pues, continua preparant la seva pretemporada, ja va jugar la setmana passada el primer partit de la pretemporada, va empatar davant el Barley i que ja sap també pues, quant debutarà en el seu retorn a la Lliga F. Serà a Mendizorroza davant l'Alavés el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu que com cada dia podeu veure en la app, en la web, en el canal de YouTube del València i des de la setmana passada també estem pues, recordant i dient que pots escoltar-nos en el teu cotxe a través de l'aplicació del València i bueno, pues, a través de CarPlay o Android Auto, ahí pues, també pots escoltar-nos. És molt fàcil, actualitzes l'app del València i de seguida t'apareixerà en el teu cotxe i ahí pots escoltar-nos des de qualsevol part del món, allà on estigues, igual que pots veure este informatiu cada dia a través de l'app, de la web i el canal de YouTube. Bueno, pues anem a començar i anem a saludar i a donar la benvinguda com cal a don Pablo Orch, que s'incorpora avui. Així, pues, després de lo que ha sigut uns mesos de paternitat i cuidant dels seus, però ja tenim així a Pablo Orch. Pablo, què tal?
2: La veritat que molt bé, amb ganes ja de tornar, estar seguint-vos totes les plataformes, depenent del dia i de la circumstància. A més, com dies, amb la novetat ara de sobretot per la comoditat, no? Allò del CarPlay i l'Android Auto, perquè ja es podia escoltar, tu li donaves al reproductor i estàs connectat per Bluetooth, no? En el cotxe podies escoltar-ho, però ara és molt més pràctic, no? Perquè aquells que ja tenen pues, el sistema operatiu del cotxe algo més modern, simplement tenen el logo en la pantalleta, li podran fer clic i directament escoltar tots els continguts d'esta casa i la veritat que és molt, molt pràctic. Jo he fet ús ja de l'aplicació d'esta novetat, com també pues, això, està seguint el YouTube i totes les plataformes durant estos mesos.
1: Bueno, pues ahí podràs escoltar-nos, ja dic, en el dia a dia, en el nostre informatiu, pues ara, en estos mesos d'estiu i a partir de setembre en la nova programació, que també pues, anem a tindre per davant i que ja vos anirem contant. Bueno, Pablo, pues anem en l'actualitat del València, com diem, va tornar este passat cap de setmana, d'eixe segon estatge de la pretemporada, en Sant George Park, on va finalitzar en ixe partit davant l'Stock City. 1-1, ara parlarem, ara farem un anàlisi, balanç de tot el que ha sigut, però anem en l'última hora de l'equip que tornarà de mals entrenaments, així a la Ciutat Esportiva Paterna, per a preparar ja ixe trofeu taronja del pròxim dissabte.
2: Sí, demà l'equip tornarà ja a treballar en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, sobretot pues, pensant, no?, o emulant ja el que seria pues, una setmana de competició, no?, com aniran donant-se pues, en un futur. Sempre ho hem dit, no? En circumstàncies normals, el trofeu taronja és el partit previ a l'inici de Lliga, quan ja sabem que per temes del Mundial i el calendari pues, ha canviat un poc aquestes primeres jornades, el València no jugarà en aquest primer cap de setmana de competició, per dir-ho d'alguna manera, per tant, canvia un poc, però ja pues, és entrar en aquesta dinàmica de competició, a més per l'entitat del rival, per el fet de que és l'estrena al camp de Mestalla una temporada més, si jo crec que ja, no? Pues, a poc, des de demà, centrats ja en aquest nou model, en aquesta nova fase de la pretemporada, que ja és l'última, la que anem a
1: tindre. És el trofeu taronja, el partit per excel·lència, és el partit de presentació en Mestalla davant la nostra afició, i ahir pues, el València disputarà aquest partit davant el Newcastle, que ja és, pues, és el rival, jo crec que va ser el rival més important, més exigent i més dur que va tindre fins ara el València. Recordem en els partits que va disputar en l'estatge d'Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, va ser aquell partit davant el Petro de Luanda, després així en l'Antonio Puchades, el partit davant l'Eldense i el Castelló, la setmana passada en Sant Josep Park, ixe partit també pues, d'entrenament davant el Derby County, el partit davant l'Stock City, ara el trofeu taronja, però encara quedarà un partit més, perquè com venim comentant, el València començarà més tard en la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, i sí que n'hi ha ja previst per a la pròxima setmana altre partit. El rival pues s'està tancant, però se vol que siga pues un rival per a mantindre aquest nivell competitiu de l'equip de cara a lo que serà ja pues l'inici de la Lliga.
2: Sí, com estàvem comentant, s'ha hagut d'adaptar, no, aquest habitual tram final de la pretemporada de cara a l'inici de la Lliga, i a més s'ha de fer de manera molt conscient, perquè l'inici de Lliga va ser més intens que de manera habitual, perquè al no jugar en aquest primer cap de setmana s'ha de recuperar el partit, i això va fer que aquestes primeres setmanes de competició, una vegada arranque en aquest tram final del mes d'agost la Lliga per als nostres, pues vaig a ser molt intensa, ja que plegar de la millor manera possible. Per això diem pues, la pròxima setmana, a l'espera de poder anunciar pues, tots els detalls, però està treballant per a pues, tindre aquest últim amistós que pues va a canviar un poc, no? La idiosincrasia de la pretemporada del València de lo que és habitual.
1: Mentrestant, com diem, l'equip tornarà demà als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, encara que en este dia lliure, com sol ser habitual, molts dels jugadors s'han passat per així, per la Ciutat Esportiva de Paterna, sobretot els que estan lesionats, que estan recuperant-se de les seues lesions, i els que van acabar amb problemes físics també, pues ixe estatge de Sant George Park, com va ser pues Justin de Haas, Diakabi, bueno, que recordem no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stock City, o Justin de Haas, que va acabar el partit en problemes físics. Però, Pablo, estem parlant, els dos han estat este matí en la Ciutat Esportiva de Paterna, tractant-se, recuperant-se. No són lesions greus ni important, pues, les típiques lesions. En el cas de Diakabi, que recordem, va reaparèixer, ha reaparegut ja en esta pretemporada, després de 6 mesos vora de lesió, no va poder finalitzar l'entrenament, ja ho contarem, el passat divendres. Però, bueno, estava així previst que no entrarà en la convocatòria, perquè, bueno, ara en pretemporada el que n'hi ha que és previndre, pues, i sobretot anar en molta cura per a no forçar els jugadors, i va ser el motiu perquè pel qual no va entrar en la convocatòria.
2: Sí, com diem, doncs avui aprofitant d'aquest dia lliure per a seguir treballant, per a recuperar-se, no?, aquests jugadors amb aquestes molèsties. Evidentment, hi ha altres jugadors dels que hem parlat que tenen lesions d'algo més de durada i que també estan treballant per a tornar com es pronte millor, però en aquest cas doncs són dos futbolistes, dos centrals, que per diferents circumstàncies doncs, han estat avui així per a... doncs, tornar com més pront millor. En el cas de Diakabi, com dius, més o menys pues, després de la càrrega de treball que està portant en eixa progressió de cara a la tornada a la competició, pues, un poc dins de lo previst, ja veuré, pues, de Haas també. És cert que jo crec que ha vingut, no?, amb moltes ganes, amb eixe ímpetu que està demostrant i també és, inclús podríem dir, dins de lo habitual, no?, que puguen donar-se aquestes circumstàncies.
1: Sí, en el cas de Justin de Haas, que va jugar pues, pràcticament tot el partit davant l'Stoke City, se va retirar en el tram pues, final per unes molèsties, res greu, res important, el que pateix el jugador neerlandès del València, que podrà estar. També ja dic per aixe trofeu taronja del pròxim dissabte en Mestalla. Recordem que Sadiq continua recuperant-se d'aixa lesió muscular que li va impedir estar en el stage de Sant Jospar per terres angleses. El davanter pues, se va quedar en València recuperant-se de la seua lesió per veure si, ja dic, pot estar, s'espera que sí, per al debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost, perquè se va lesionar en l'entrenament previ al desplaçament cap a terres angleses, i això va ser el motiu pel qual se va quedar així el davant de Nigèria.
2: Sí, no ha estat en este stage el bo de Umar Sadiq, que se l'espera de tornada pues, en les pròximes setmanes per a sumar alternatives en eixa parcel·la ofensiva. Esta pretemporada ja el van veure en acció en els partits així en la ciutat esportiva de Paterna, però ara després, no?, anirem parlant un poc més del que ha sigut este stage, però en eixa posició de nou pues, hem vist també les alternatives que té l'equip, com comentaves a l'inici de l'informatiu, Robin Bixé, protagonisme per a Arnau Danjuma, que també pues, suma algo més de competència, no?, en eixa polivalència que té. Evidentment, pues, el que ens interessa és que estiguen tots disponibles com es pronte millor per a que totes aquestes alternatives estiguen en la mà de Carlos Cobrani del cos tècnic per a decidir i per a pues, elegir el que millor consideren per a cada partit.
1: Bueno, pues així està, ja dic, l'estat de la infermeria del València, en aquests jugadors recuperant-se, en el cas de Haas, sense massa problemes, Diakabi, pues ja dic que se va quedar fora de la convocatòria, però és més que res perquè estem en pretemporada, ell ve també ja de reaparèixer després de vora 6 mesos de lesió, i bueno, en el cas de Sadiq, pues bueno, encara pues... tindrà que estar unes setmanetes més recuperant-se, però s'espera que pugui estar per a inici de la Lliga. Dit això, Pablo, anem a analitzar un poc, a fer balanç de lo que va ser ixe estatge de la pretemporada de València la setmana passada en Sant Jospar, que en ixe magnífiques instal·lacions on va estar el València, que va acabar en ixe partit davant l'Stoke City del passat dissabte, 1-1, amb gol de nou de Danjuma, després d'una gran jugada de Javi Guerra, i un stage que on el València va disputar dos partits. Un partit d'entrenament, també la setmana passada, el passat dimarts, davant el Derby County, on va guanyar 2-1 en aquests dos gols de Danjuma, i com diem, el partit davant l'Stoke City, 1-1, on Danjuma pues, és el protagonista, podien dir, perquè bueno, va marcar 3 gols en aquests... dos partits i tornant a jugar, perquè Danjuma fins ara no havia jugat en esta pretemporada per aquestes molèsties que havia arrossegat en l'esquena, pues va jugar davant el Derby County, va marcar aquests dos gols i l'altre dia davant l'Stoke City ja van veure aquest gol que va marcar després d'una gran jugada de Javi Guerra, Pablo.
2: Sí, ara mateix estem veient-lo en imatge per a aquells que estiguen seguint-nos per l'app, pel web o pel canal de YouTube. Eixe gol, eixa definició també de Killer apareguent en el punt de penal del jugador neerlandès del València. I com estàvem dient, en la fase anterior de la pretemporada, pues, eixes molèsties en l'esquena li van impedir pues, estar present en eixos amistosos així en la ciutat esportiva de Paterna, però ja en terres angleses ja ha tingut l'oportunitat de jugar i a més... El que estem dient, apareguem com a golejador, marcant tots els gols de l'equip en esta setmana en terres angleses, davant el Derby County i també davant el Stoke City, en eixa posició pues més centrada, com a referent ofensiu, deixant en este cas la banda per altres companys. Sabem de la polivalència, no? Ja vam veure la passada temporada d'Arnau Danjuma i de moment pues, acceptant, no? el repte d'ocupar eixa demarcació.
1: Un Danjuma que es mostrava molt content en acabar pues, el partit davant l'Stoke City, per això dos gols, i tres gols, que va marcar dos davant el Derby County, un davant l'Stoke City i també pues, molt tranquil sobre el seu futur.
3: Bueno, yo creo que en la primera parte teníamos mucho control, hemos jugado muy bien, hemos generado ocasiones para ganar el partido, pero ellos no han conseguido muchas opciones para ganar el partido y creo que el gol que han metido fue un poco suerte también. Al final creo que el resultado es justo. Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo. Pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar y estoy cómodo como extremo también. Sí, hay muchos rumores. en el momento soy jugador de Valencia, estoy con mi foco aquí, estoy trabajando aquí y yo pienso que bueno, el año pasado era un año duro para nosotros porque yo pienso que tenemos más para dar a vosotros, a nosotros también, y que este año puede ser un año bueno para todos. Bien, creo que hemos trabajado muy bien esta semana. Yo me quedo con las sensaciones que tenemos algo para dar. Hemos trabajado duro también y las sensaciones están bien. Bueno, también siempre los partidos en la pretemporada no son partidos real porque, por ejemplo, hemos entrenado dos veces cada día, los jugadores están un poco más cansados que normal y yo confío mucho en el equipo, confío mucho en que podemos hacer y bueno, a ver, es parar y dar todo lo que podemos dar cuando arranca la temporada.
1: Danjuma, protagonisme golejador en esta pretemporada per terres angleses, marcant ixos tres gols i dient que ell vol, que està molt tranquil sobre el seu futur i que vol ser un jugador important per a l'equip.
2: Sí, com diem, al final, pues, les primeres setmanes de pretemporada amb ixes molèsties no va poder participar dels amistosos, però una vegada ho ha pogut fer-ho, pues està demostrant, no? Eixes ganes que té de recuperar sensacions i de tornar a ser important en un València que també, no? Pues espera que puga ser-ho i que en este inici de Lliga, com ja ho va ser en l'inici de la temporada passada, puga continuar sent un jugador determinant.
1: Jugant de nou, com diem, de davanter de referència, Arnau Danjuma, Hugo Duro, Danjuma van jugar ixos partits tant davant el Derby County com davant l'Stoke City en absència de Sadik, que ja han contat que se va tindre que quedar així en València recuperant-se d'ixa lesió muscular. Però bueno, hem vist a Danjuma, que també va acabar el partit pues, davant l'Stoke City jugant en banda, com ja va jugar la passada temporada en Lliga, però jugant de nou, molt còmode, molt a gust i marcant gols.
2: Sí, com diem, abans hem comentat en aquesta definició del gol davant l'Stoke, apareguent en el cor de l'àrea, més manejant-se bé per a crear-se l'espai després de la jugada de Javi Guerra. Va ser la primera part, no?, jugant d'inici en la que va ocupar aquesta demarcació. Després, a l'inici de la segona, pues va caure a banda ja per els primers canvis que va fer Carlos Corberán, fins a pràcticament l'hora de partit, que ja va deixar el terreny de joc, però, com diem, sent protagonista en esta fase de la pretemporada, en aquestes dues posicions, en les que ja el van veure la temporada passada, jo crec que poc queda per descobrir d'Arnau Danjum en este sentit, però, pues, ahí sent important i aportant en esta pretemporada el jugador neerlandès en aquestes dues posicions, en la banda esquerra i en la punta d'atac.
1: Danjum, que, com diem, ha sigut protagonista en este estatge de pretemporada per terres angleses, que va acabar en aquest partit davant l'Stoke City, bueno, el partit i d'aquest empat, bueno, que ja pues, comentaren en la retransmissió del passat dissabte, pues, vam veure un València, podríem dir, de més a menys, un bon València, una bona primera part, la que va protagonitzar en el B365 Stadium de la ciutat de Stoke-on-Trent, una primera part amb un 11 pues, molt titular, podríem dir. L'equip s'ha mostrat sòlid, ordenat, avançant-se, com ja hem comentat, en aquest gol al marcador de Danjuma, després d'aquesta gran jugada de Javi Guerra. La segona part va ser més fluixa del València, pues, ahir van haver ja pues, més canvis en l'equip i després pues, va arribar també aquesta jugada desafortunada del gol de Montferrer en pròpia porta que va significar l'empat del Stoke City, Pablo.
2: Sí, al final la primera part, com estàs comentant, Robi, vam veure un equip que pot ser prou semblant al que puga plantejar en les primeres jornades Carlos Corberán, pues, tenint en compte alguna circumstància, no?, com aquesta acumulació de baixes en el lateral dret en el que va ser protagonista Montferrer, per a lo bo i per a lo roïm, perquè jo crec que va estar pues, en la línia de l'equip, però després va tindre aquesta acció de mala fortuna el jugador del Mestalla, i va ser una primera part. Evidentment, 45 minuts per a tots els que havien jugat d'inici. A partir d'ahir pues, van començar els canvis amb una primera tanda, no?, al descans, canviant pues, jugadors en totes les línies, amb canvis en la parella de centrals, en l'entrada d'Iker Córdoba, Dani Rabo, Goduro i Otorbi. Després, al minut 60, no?, com comentàvem abans, l'eixida de Danjuma, entre d'altres, per a una altra tanda de jugadors, però van entrar a participar diferents futbolistes, i això és tot el disc que han vist en el 85. Sempre passa, no?, en aquests partits de pretemporada, que una vegada comencen aquestes rotacions, aquests canvis, pues, també el ritme baixa, aquests canvis de posició d'alguns futbolistes, vas adaptant-te, i al final va passant el partit sense que passen massa coses.
1: L'important és que l'equip pues, va rodant-se, va agarrant aquest ritme, aquest nivell de competició que donen estos partits, tots els jugadors pues, tenint protagonisme, minuts, però l'important, arribar de la millor manera possible al debut de la Lliga el pròxim dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. I ara, pues, a preparar, a continuar pues, preparant a partir de demà ixe partit del trofeu Taronxa en Mestalla a les 9 de la nit davant el Newcastle, que ja diem va ser a 3. Jo crec que és el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És un equip Premier en jugadors importants, encara que han perdut pues, a jugadors com Gordon, com Tonali, pues, també com el Bruno Guimarães.
2: De fet, no està la cosa tranquil·la per allí.
1: Sí, perquè el seu entrenador ha dimitit també, sí, però, per totes aquestes eixides, però així i tot és un gran equip i jo crec que va ser un bon test de cara a lo que serà el debut de la Lliga.
2: Sí, al final per a un poc seguir en la línia, està no increciendo, podem dir, de la pretemporada, perquè pues, hem passat de el primer rival en l'Estadio, l'equip del Petro de Angola, a dos equips de segona divisió espanyola, després equips de Championship, també en ixe increment, no?, en quant a la competitivitat dels rivals per a pues, tancar esta fase en el trofeu taronja davant el Newcastle, pues, ja amb un rival de molta entitat, a més per a seguir veient, no? Algo que ja vam començar a veure en estos últims partits, sobretot el dia de l'Estoc, el que dèiem abans, un 11 pues algo més titular, una parella de centrals que comença a consolidar-se, el mig del camp, no sé si... Anar veient, no? Hi ha coses del que s'està treballant en la pretemporada.
1: I d'això anem a parlar ara després d'esta pausa per a publicitat, de que ja pues l'entrenador del València, Carlos Corberán, ja va definint, ja va consolidant aquest equip titular, aquesta columna vertebral de cara pues l'inici de la Lliga en Mestalla davant el Celta de Vigo. Tot això anem a parlar ara en tornar de la publicitat.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
6: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
7: Conéctat al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio.
1: El València debutarà en la Lliga el dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja estem en el tram final de la pretemporada. El dissabte el Trofeu Taronja davant el Newcastle. La pròxima setmana, altre partit també que disputarà el València en ixe rival, que a l'espera de confirmar-se que puga ser pues oficial, apunta que serà el Rajà de Casablanca, però esperarem a l'eixa confirmació oficial. Però serà l'últim partit que disputarà el València de la pretemporada abans del debut de la Lliga. Però ja hem vist en estos últims partits, sobretot el del passat dissabte davant l'Stock City, on el míster Carlos Corberán pues ja va definint, consolidant el que pot ser ixe equip titular de cara al debut de la Lliga, la columna vertebral de l'equip. Ja comentarem en la retransmissió del partit que anava a eixir pues, en un 11 que podria ser el titular i que ixos jugadors anaven a tindre pues, alguns d'ells més minuts, com aixina pues, van ser, que van disputar pues, entre 60-70 minuts, altres van jugar 45, però bueno, sí que hi ha les càrregues de treball per a aquests jugadors que van a formar la columna vertebral de l'equip titular de cara al debut de la Lliga són més grans, són més intenses, i ho van veure davant l'Stock City. Dimitrievski, que fins ara no havia jugat en tota la pretemporada, va tornar a jugar, va jugar tot el partit, els 90 minuts, el porter de Macedònia. Van veure també com aquesta parella de central, de Haas i Targa, també se consolida i al centre de la defensa, en un Gallà en banda esquerra, la banda dreta va jugar pues, Montferrer, el lateral del Mestalla. També en aquesta posició va jugar Rodrigo Gamón, a l'espera que el València pues, fitxe en aquesta posició, aquest reforç en la banda dreta. El doble pivot en Guido Rodríguez i en el suís Filip Urinić, encara que també en aquesta posició va jugar pues, Dien. Per davant d'aquest doble pivot, Javi Guerra, que també ha sigut de lo més destacat d'esta pretemporada, jugant pues, de mitja punta, de jugador d'enllaç, de 10, com vulgueu dir-ho, però alliberat, molt alliberat i amb molt de protagonisme. De fet, com hem dit, la jugada del gol de Danjuma és una gran jugada de Javi Guerra. Un Javi Guerra que en eixa posició, ja vam veure en la segona volta de la Lliga, pues, va rendir a un gran nivell. Les bandes, una per al japonès Sato, que està sent pues, la sensació d'esta pretemporada, l'altra per al Luis Rioja, i en la davantera, pues, Danjuma, con Diem o Hugo Duro. Però bueno, ixe és, Pablo, pot ser, d'ahir va eixir segur, l'equip titular de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Encara queda el Trofeu Taronja davant el Newcastle i ixe últim partit la setmana que ve, però jo crec que ja el míster va definint lo que pot ser l'11, a l'espera també que arribi el lateral dret, el fitxatge en eixa banda dreta.
2: Sí, al final, si ens agafem un poc, no, el que va ser el tram final de la temporada, pues, hi havia que anar, no, omplint els buits que hi havia en diferents moviments de la plantilla i també encaixant aixòs jugadors que han vingut d'este mercat d'estiu i anem veient, no, pues, amb la tornada de Dimitrievski a la titularitat, a tindre la presència de Vahid Pals, pues, com van consolidant-se, ixa parella amb Tàrrega i De Haas, que està sent, pues, com diem, no? El que sembla que comença a agafar més cos.
1: Dimitrievski, molt segur l'altre dia, va jugar els primers 90 minuts, tot el partit, perquè fins ara havia sigut pues, Vicent Abril i Cristian Riveros, que havien jugat, però fins ara no havia jugat Dimitrievski, i bueno, com sempre el porter de Macedònia, molt segur, va ser un jugador molt important en la segona volta de la Lliga, ho hem dit. Dimitrievski va ser pues, un porter que li va donar molts punts al València perquè va ser decisiu en parades pues que van donar pues punts al València, i l'altre dia en el seu retorn pues veurem el que és capaç d'aportar pues Dimitrievski.
2: Sí, al final l'acció del gol, com comentàvem abans, i aquest autogol de Montferrer va ser una acció desafortunada ahir per una, pues, una situació, no?, un tant de centrada lateral, però bueno, al final jo crec que també, no?, el que s'espera d'Estol és que aporte el que ja va fer la temporada passada, i aquest plus de veterania també, de saber estar i de donar-li tranquil·litat, no?, com diem, a una parella de centrals que comença a agafar forma amb Tàrrega i De Haas, que és un dels nouvinguts, no?, com comentàvem, que està trobant d'aixe lloc en els esquemes de...
1: I hem parlat en la primera part informatiu de Dan Juma, el protagonisme golejador de Dan Juma, del que ha sigut pues, en este stage per terres angleses. Però jo també, jo crec que tenim que detindre-nos en Javi Guerra. Jo crec que Javi Guerra també l'hem vist en aquesta posició, com diem, de 10, de mitja punta, d'enllaç, aportant pues, molta presència ofensiva. Ahí està el gol, que ho hem comentat, però Javi Guerra també consolidat en aquesta posició on també va rendir en la segona volta de la Lliga.
2: Sí, a més jo crec que amb el factor que no sé si és clau o determinant d'estar acompanyat amb Guido i Ugrinis, jo crec que s'estan entenent bé en aquests diferents rols en el mig del camp. Jo crec que la presència d'un futbolista com Guido li dona pues, molta tranquil·litat als altres integrants d'aquesta medular. I a més, pues, a Javi Guerra el coneixem amb molta mobilitat. També Ugrinic, que de vegades no, s'intercanvien ahí rols per moments. Jo crec que són futbolistes molt dinàmics, però Javi pues, evidentment no té aquesta capacitat de superar línies, d'aparèixer en l'àrea. Caure, per exemple, pues, un poc al lateral de l'àrea, com va fer l'altre dia en aquesta acció, en aquesta assistència a Arnau Danjuma, i està pues, també fent ixe pas endavant que jo crec que s'espera, no?, d'un jugador criat a ser tan important com és Javi Guerra.
1: I després els fitxatges que ha fet el València fins ara, i els que estan encara per vindre, com Justin De Haas, el central neerlandès, el japonès Rino Sato o el migcampista de Mali Aliou Dien, que ho hem comentat, s'han adaptat molt bé a l'equip dins i fora del terreny de xoc. Jo crec que també això és molt, molt important. Hem vist, jo crec, que un Justin De Haas al central irlandès, en el que ens parlaven d'este jugador, un central zurdo, en bona eixida de baló, 1,94 d'alçada, en poderío, les jugades, ja dic, per dalt, mostrant el seu poderío, bones sensacions. Dient, jo crec que també molt bé, adaptant-se i sobretot assimilant tot el que vol tàcticament el míster en el centre del camp, com diem, acompanyant a Guido Rodríguez, perquè, bueno, és cert que en la primera palatria va jugar Ugrinic, però després va eixir també pues, Dient, i també pues, en eixa posició, o què dir de Sato, que és la gran sensació d'esta pretemporada per eixe golàs que va marcar davant l'Eldense, però també rendint molt bé, en eixa posició d'extrem esquerre i mostrant tot el bo que ens havien parlat d'aquest jugador. Qualitat, descaro, atreviment i també sacrificat en el treball.
2: Sí, és que estem parlant de jugadors de diferents perfils que han aplegat aquest estiu al València. En el cas, com comentaves inicialment de Justin De Haas, és un jugador ja fet, que ve d'estar en la Lliga Portuguesa, de ser pues, titular habitual en el Famalicao en estos últims cursos, i que pues, continua en aquesta progressió, no? Ara en el València, pues, tractant de ser important ja des de l'inici, d'aportar pues, també aquesta solidesa, aquesta capacitat, no?, d'ajudar a l'equip des de la rereguarda, amb un Dieng, no?, que és cert que és un jugador pues, algo més major en quant a la

0: de partit, jo crec que és important un perfil així i que estem veient-lo, no? Que a poc pues, va tenir protagonisme en l'equip, en ixe doble pivot i com dies, no? Sato és algo molt diferent, perquè és un jugador molt jove que està en ixe moment de poder explosionar, de poder canviar definitivament la seva trajectòria. Un jugador que ja ve fent les coses bé al seu país i que ara amb la plegada d'Europa ho estem veient en la pretemporada. És un jugador que no s'amaga, que té molt de potencial ofensiu, però com dius, que no se li cauen els anells a l'hora de treballar, d'ajudar i de ser disciplinat tàcticament.
1: Bueno, pues el míster, que ja dic, en este pròxim partit, que l'equip tornarà pues, demà al centre més per a continuar preparant ixe encontre davant el Newcastle, el del Trofeu Taronja, continuarà pues, perfilant el que pot ser ixe equip titular, ixe 11, però sobretot una columna vertebral que va, jo crec, veient-se pues, molt definida de cara a l'inici de la Lliga. Ho hem contat, demà torna l'equip als entrenaments, després va tornar de matinada, la matinada del diumenge, d'ixe estatge per Sant Josh Park, i va donar el dia de descans d'ahir. Avui, encara que avui, com diem, molts dels jugadors han estat així. Els que estan pues, en algun problema físic o es lesionats de llarga durada, pues, recuperen-se, com és el cas de Justin de Haas, que va acabar en problema físic, però bueno, no té res greu i podrà estar, igual que Diakaví, que se va quedar fora de la convocatòria, però ja dic, res preocupant. De cara al trofeu Taronja, això també és important. N'hi ha una jornada de donació de sang el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla, al palco VIP de Mestalla, aquesta jornada de donació de sang que sempre organitza la Fundació del València, aquesta fundació pues, solidària, preocupant-se per tots, i en aquest cas, pues, ja dic, juntament amb el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, ha organitzat pues, aquesta donació de sang, Pablo, que recordem, tot aquell que vaig a donar sang, que està molt bé, pues també podrà tindre dos entrades per al Trofeu Taronja.
0: Sí, una vegada més, una relació que des de 2001 continua donant els seus fruits, i aquesta vinculació entre el València i el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. La data és el dijous, dia 6, l'hora, a partir de les 8:30 del matí fins a 1:30, eixa donació de sang en la llotja VIP del camp de Mestalla. A més, estem dient, en un any especial, evidentment com és este per a el Coliseu de l'Avinguda de Suècia, i tot aquell que vulga pues pot aportar, en este cas amb la seva donació, pues, molt, molt més del que puguen pensar, els que estiguen dubtant entre anar o no. Al final, les entrades són un estímul per al aficionat, però el que els ha de motivar, no? És allò que van a ajudar, pues, anant a esta donació de sang, per a que la gent ho tinga clar. Van haver entrades fins a esgotar existències, que no són infinites, i sí que ens explicaven que evidentment s'han de complir els requisits per a poder donar sang, per a optar a aquestes entrades, que són tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú per a esta donació. Així que els convidem a tots a que acudisquen a la llotja de Mestalla el pròxim dijous.
1: Dijous, jornada solidària, donació de sang al estadi de Mestalla, al palco VIP. Vos esperem. Més informació de servici públic que donem en este informatiu. Vos havíem donat un apunt en la portada de l'informatiu, però ara anem a ampliar, perquè sou molts, sobretot els abonats, els que esteu preguntant-nos, bueno, quant arriba l'abonament, quant ens arriba el passe? Alguns de vosaltres ja ha arribat, ja vos ha arribat, així ens heu dit, però altres no. Bueno, tranquils, que en els pròxims dies, la pròxima setmana, vos arribarà aquest passe. De fet, pues, el València ja ha ficat pues, en marxa per a que tots aquests abonats, que són pues, 40.000 els que han renovat el seu passe, pues, el tindreu en el vostre domicili pues, molt pronte. Ja sabem que és un passe molt especial, és la deua a Mestalla, per això el València ha volgut que este passe siga pues, això,

0: molt especial, molt exclusiu, però ja diem, tranquils, que vos arriben els pròxims dies, i si no, se pot descarregar l'abonament digital.
1: Sí, evidentment, la maquinària està en marxa, qüestió de logística dels enviaments, pues a cadascú li anirà plegant conforme aquests processos d'enviament es donen a la direcció que tinguen registrada en el portal del soci, en eixa zona, no?, de la web en la que està tota la informació dels nostres abonats, i en els pròxims dies, pues, com dèiem abans, algú li haurà plegat ja, algú li plegarà avui, demà, pues, en estos pròxims dies aniran plegant als diferents domicilis dels abonats, però sobretot també és important, encara que t'aplegui el físic, tindre en compte que es pot accedir a l'abonament digital. Ja es pot accedir, encara que no tinguis l'abonament físic, des de, com diem, el portal del soci, al web del València, i descarregar-lo en format passbook per a tindre-lo en el mòbil, i això ja, pues, te permetrà tindre per a tota la temporada, perquè, a més, com sabem que este abonament és tan especial, estic segur que hi ha qui no voldrà ni dur-lo en la cartera, voldrà tindre-lo en casa guardat amb ixe lema de Mestalla és etern. I un xicotet apunt, en la web està tota la informació per a obtenir, com diem, ixe format digital de l'abonament. Sí que hi ha que tindre en compte que els abonats de la grada d'animació que tenen inclòs, és l'únic sector que té inclòs el trofeu taronja en l'abonament, si no han rebut l'abonament, per, com diem, estos sistemes de distribució al llarg de la setmana, podran passar per taquilles el mateix dia de partit per a recollir la seva entrada de cara al partit contra el Newcastle.
0: Informació de servici públic, que també vos contem cada dia sin l'informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat de l'acadèmia, que també tenim que contar moltes coses.
2: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: VCF Radio, la Academia.
0: Anem com cada dia en l'actualitat de l'acadèmia amb el Mestalla, que porta dos partits disputats en esta pretemporada, dos victòries I bones sensacions. Vicent Burguete, què tal?
6: Bones fredats, Josep Rovira, on fire. El Mestalla d'Òscar Sánchez, que està deixant bones sensacions, també bons resultats, acoplant-se ahir a aquests juvenils també que estan pujant en el filial. Aixina que, bueno, pues Òscar Sánchez està intentant exprimir el jugo en lo que té.
0: El passat cap de setmana, victòria davant el filial del Sunderland.
6: Exacte, 1-2 front al equip anglès, el filial del Sunderland, el Sunderland sub-21 en el Pinatar Arena, i ese partit que es va fer ahí en esa frontera entre Alacant i Múrcia, i pues bueno, l'equip d'Òscar Sánchez, que primer pues va marcar Héctor Mir al baló parat, recordem, un jugador que ha pujat del juvenil i en època cadet, siguent defensa, va marcar 10 gols, ni més ni menys, en una temporada, a veure si tenim sort, i este any també ho replica en el filial, i també després va marcar en els minuts finals Adrián Ochoa, a trapesa que puja del juvenil. Este any serà part del València-Mestalla, i recordem també que l'any passat va marcar 21 gols en 28 partits, siguent el quart juvenil de tota Espanya en major promís de gol per minut.
0: Bueno, pues victòria davant el Sunderland, però també havia guanyat en el primer partit davant el Villarreal B, o sigui que porta 2-2 partits de pretemporada, és el que hem dit, per a, bueno, pues anar agarrant aquestes bones sensacions, ritme de competició, però bueno, està en bona línia l'equip d'Òscar Sánchez, que el pròxim partit és este pròxim cada setmana, no?
6: El dissabte, front al Cieza, rival que serà també de Lliga, de segona federació, i ser grup 3. Recordem que ha hagut i ser reajust en els grups, ara ja no tenim equips catalans, sí que tenim equips murcians, així que el Cieza, que també serà rival en Lliga, recordem, pues serà el tercer rival del València-Mestalla en pretemporada, per ara exitós, totes victòries, a veure si contra el Cieza també continuem en esa ratxa.
0: El Cieza, sí, que serà, com estava comentant Vicent Burguete, rival del filial del València quan comence la Lliga. Bueno, dels canterans i dels jugadors del Mestalla ho han comentat també, que bueno, ahí estan tenint també el seu protagonisme, pues Rodri Gamón, Montferrer, encara que l'altre dia pues va tindre mala sort, tenir ja jugada desafortunada, però Guanyala, també en minuts, què dir de Vicent Abril, ahí estan també els canterans del Mestalla ajudant al primer equip. Bueno, això en quant al Mestalla. Vicent, tenim el juvenil de la nostra acadèmia en Canàries, perquè avui debuta en un torneig que va guanyar l'any passat.
6: El conjunt de UG Rivera, el juvenil A, que va a intentar revalidar i defendre el seu títol, el seu trofeu, en el torneig sub de neu Bonita Cante Pro en La Palma i en Gran Canària. Un torneig pues, de cert de prestigi en equips de la Lliga, pues, Real Societat, Sevilla, també el València, i també pues, un rival d'entitat com és l'Aston Villa de la Premier League d'Anglaterra, i també pues, Las Palmas, Tenerife i els anfitrions, El Paso i Mensajero.
0: Debuta esta vesprada. No?
6: Esta vesprada a les 7 hores locals, 7 hores peninsulars, 6 hores locals, front a Las Palmas, el equip de UG Rivera, que l'any passat va guanyar la final front al Real Madrid.
0: Bueno, pues també vos contarem com què és el que fa el juvenil en este prestigiós torneig que ja diem va guanyar la temporada passada. Alguna cosa més?
6: Per cert, si algú vol veure, a les, recordem, 7 hores peninsulars en el stream, ho hem deixat en la notícia, de la competició, ahí podreu veure des de YouTube.
0: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'acadèmia. El València femení, Pablo, que continua preparant el pròxim partit de la seva pretemporada. El primer el va empatar així en l'Antonio Puigdes davant el Barley.
1: Sí, està ja pues, en aquesta quarta setmana de pretemporada de cara a aquest inici de Lliga, que ara parlem, perquè ja té horari confirmat. Des de el València femení continuen treballant. El pròxim que hi ha per davant és un duel dissabte davant el Birmingham City en les instal·lacions d'Oliva Nova. Va coincidir pues, amb aquest trofeu taronja, estan les nostres treballant, com també va coincidir el partit del Mestalla. Va ser una vesprada de molt de futbol, que la contarem evidentment així, i anirem donant detall d'aquest partit també del femení.
0: I Condim ja té dia i hora per al debut en la Lliga F, per al retorn a la Lliga F, les de Miquel Crespo.
1: Sí, ja tenim l'horari d'eixa primera jornada de Lliga per a les de Miquel Crespo en la seva tornada a la Lliga F, encara que pues dona la curiosidad que va a ser contra un rival que ya tenían la pasada temporada, altre equipo que va a conseguir la Sens, como es el Deportivo Alavés, y ese partit, esa estrena de la temporada per a les nostres será el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada.
0: I recordem, en ese trofeu TM també per al València femení, partit molt especial així en Antonio Puigades, serà partit de presentació.
1: Sí, i a més serà contra el mateix rival del trofeu taronja de l'equip masculí, contra el Newcastle, eixe duel, recordem, 23 d'agost a les 7 de la vesprada en el Puigades.
0: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 3 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, sí, per a contar-vos tota l'actualitat del València i de tots els seus equips.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
1: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Robi.
2: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
3: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim, hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
2: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
3: Anem-hi.
2: Primera pregunta.
4: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
3: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
2: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
3: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
2: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
5: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
3: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que vosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
2: Tercera pregunta.
6: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
3: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
2: Quarta pregunta.
7: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
3: Una activitat física intensa es de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè es de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
2: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
3: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... que diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules, que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
2: Altra pregunta, penúltima.
8: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
3: Sí, bueno, això ja... La realitat és que... el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguen els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament pues, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
2: I l'última pregunta.
9: ¿Cuándo me tengo que vacunar de la gripe?
3: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que que enviar, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba, acuérdate que a partir de esta setmana hay que vacunarse de la gripe, i van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tota gent grup de risc, inclús la gent ja que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
2: Bueno, doctor, pues t'ha segut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
3: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
2: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
3: Ho sé. Ja,
2: és de les més escoltades, eh?
3: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
2: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una sugerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia a això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
3: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
2: Gràcies, doctor.
3: Vale, a tu.
0: VCF Media, VCF Radio.
9: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
10: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
11: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.

0: VCF Ràdio, l'informatiu del València.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem-hi una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, d'ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot cuando el paciente está comunicando un problema de estos, es intentar primero no movilizarlo y después intentar tú realmente comprobar que esas sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge notes una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada a aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja a aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coll no es menege.
1: Per el xec que està fent vostè és col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
1: resto
2: de persones, no? Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar

0: és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis cranials, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un esport en molt més contacte o en un accident de post de motor, uh-huh. aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot arribar a ocórrer, sí. Uh-huh. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
2: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no...
0: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no ha tingut ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí. Per exemple, no?
0: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh. després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí. Per hiperpressió, és a dir, si
1: no
0: una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
3: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
0: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
0: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
0: se siguera, allargat, això.
1: Que no tant com el dia a dia que siguem parlant de bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
4: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en l'informatiu de UCF, Media Radio i en Sentiment UCF. Te lo dice Alejandro Panach.
5: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas.

visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliada, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tares, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades
1: en alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on hi sent esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme està descansant i també està sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta a part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosse de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ya lo sé que que ha tingut en casa chiquets, ya lo saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès.
0: El millor de VCF Media.
7: Cuando subí al primer equipo, subimos Waldo y yo en el mismo año, hicimos digamos un tándem que jugamos los dos delanteros. Y entonces prácticamente fue desde el primer partido empezamos a compenetrarnos, marcábamos goles, sobre todo Waldo más que yo, muchos más. Pero hicimos un buen dúo, digamos, a la gente le entusiasmó. Resulta ser que al poco tiempo pues ya habían diferencias, digamos, entre aficionados. A unos le llamas Guillotet y a otros Baldistas. O sea, quiero decirte, y había esa pica entre la gente. Entre nosotros no. Fíjate que él vino de Brasil y desde el primer momento parece ser como si hubiéramos jugado toda la vida juntos. Lo que menos podía esperar yo es que yo jugase en el Valencia. Podía haber venido en juveniles, porque a mí me vinieron, a los 15 años vinieron a buscarme para ir con juveniles, y automáticamente dije que no. Yo me quedaba en los salesianos, porque además éramos un grupo de amigos, que hoy en día tengo muchísimos amigos de aquella época, tanto en las clases como jugando al fútbol. Esos dejan huella. Balmaña me pasó al Valencia. El primer año que estuvimos, pues ganamos la Copa de Ferias, que hoy en día se llama UEFA. En aquella época nada más entraba un equipo en la Champions, que era el campeón. En cambio, el subcampeón y todos estos no entraban. Esto quiere decir que prácticamente en aquella época entraban equipos fenomenales. Pero mira lo que es el fútbol. Tuvimos una racha que incluso no perdimos ningún partido. Jugamos contra Zaragoza, hemos jugado contra un Inter de Milán, de Luis Suárez, con Eugenio Herrera. Claro, si empiezo a nombrar, no veas, habían unos equipazos fenomenales. En la segunda Copa de Ferias, ahí sí que ganamos y perdimos, pero volvimos a quedar campeones. Y hubo una tercera que jugamos la final, no quedamos campeones, pero jugamos la final. Pero ahí ya pasaron cosas muy raras. Incluso antes de jugar la final contra el Zaragoza en Barcelona, nos dijeron que iba a ser muy difícil ganar el partido. ¿El por qué? No lo sé, siempre hemos tenido nuestra duda. Y igualmente se notó. El árbitro, un tal Antonio Campos, estaba allí portugués, y resulta ser que hizo un arbitraje de juzgado de guardia. Después, la Copa del Generalísimo, pues ahí estaba Mundo, que mira cómo son las cosas, por lo que decía, y Mundo fue muy inteligente. Aquí yo jugaba de extremo derecha cuando jugábamos en casa, a tirar balones y a marcar goles, digamos, o sea, a marcar. Y fuera sacaba Ansola y ponía gol. Entonces nos quedamos siempre tres puntas, que era yo, Waldo y Jara. Y después en el medio campo se quedaba Claramunt, Poli, Paquito. Cambió el sistema y nos salió muy bien, la prueba está que ganamos la final. Un partido que jugamos contra el Español allá, se lesionó Tatono y en aquella época no habían cambios. El que se lesionaba se quedaba fuera. Y si no, se ponía delantero centro y después a veces marcaba gol y por eso decía el gol del cojo. Perdíamos 1-4, nos quedamos con 10 jugadores y el entrenador me dijo, tú y yo de defensa derecho. Y yo, joder, defensa. Y mira por dónde, con 10 jugadores aún ganamos ese partido por 4-5. O sea, que ese fue el espectáculo más grande que a mí yo me acuerdo. 4-1 perdiendo y con 10 jugadores ganar 4-5.
0: El millor de VCF Media.
8: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. Y ahora en el teu coche a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la radio del sentiment mai havia sigut tan fácil. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment.

0: Vemos a través de nuestra red de cámaras y sistemas de grabación que tenemos por toda la ciudad deportiva, cuyas cámaras la mayoría ya lo hacen de manera automática. Una vez tenemos esas grabaciones, las cogemos, las metemos dentro de nuestros ordenadores y las visualizamos una y otra vez, y gracias a los programas y softwares que tenemos, las analizamos, las preparamos e incluso las pintamos como lo hacen en la tele, con círculos, rótulos, incluso líneas. En definitiva, somos parte activa del proceso de formación y una pieza fundamental en el fútbol moderno, donde cada vez todo está más igualado. Así que si no veis por la ciudad deportiva detrás de una pantalla o con cámaras que parecen extraterrestres verdes, ya sabéis que no somos ni informáticos ni los del VAR, que solo somos los analistas.
1: VCF Radio, l'informatiu del València.
2: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del trofeu taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
3: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
2: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio.